0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Guess I'm

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: dins de mi.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Si una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passava amb la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
2: Sí.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: Ahir heu vist també manca d'empatia cap al professor, és a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Sí? I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides i resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
6: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
6: Perquè el és diferent, que és de forn, el que és de forn.
0: El de forn, aquell que queda crostonet una miqueta.
6: Sí.
0: Se'm fa la boca d'aigua, També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
7: Hola, molt bo.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
7: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
7: Sí.
0: En rajola?
7: Sobretot la blanca.
0: La blanca, Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata,
7: És la millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com estàs?
8: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
8: Sí, però...
0: Com la Paula.
8: Sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta malmelada o alguna cosa o,
8: sí,
0: o tal qual?
8: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
6: sí,
0: això?
6: Sí, home,
0: trobar-te
6: un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, d'aposta tenim iogurt d'aquest casolà.
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada,
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia, sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el

0: Que no, menja el meu pare.
1: Canvia la vida, quan t'ho dius aquest.
0: Sí. Però això què és? Va, vinga. Està boníssim.
1: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós i us faré una pregunta, la primera, que aniré al gra i, per tant, em perdonareu si és una mica indiscreta. I és si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que he viscut crítiques per darrere i bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
1: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè de fet jo tinc companys i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, per dir així entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
1: Van sumar-se una miqueta a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
3: Sí, jo he viscut.
1: Tu l'has viscut.
3: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
1: Tot el que necessitis.
3: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
1: Si vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
3: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
1: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
3: no,
1: a tu?
3: No, sí, sí. Espera.
1: Ah, per ser llarga la història.
3: Sí, sí. Mm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
1: es va girar la truita.
3: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
1: Normal.
3: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia. I era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
1: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
3: Vale.
1: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel?
4: Jo, al meu institut... no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària, vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
1: És curiós perquè moltes vegades pensem que tot és... tot funciona i a vegades és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
5: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També, per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
1: afortunadament, gens. No?
5: Afortunadament, Miquel, potser no? Potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
1: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist... com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
3: Sí.
1: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Uh-huh. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
1: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
1: Uau.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat. I jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa. I que, per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
1: I tant.
3: Jo vull dir una cosa sobre això.
1: Digues.
3: De que, clar, jo amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és així, o sigui, si estàs passant per una situació així, parla amb els teus amics, que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no ho pots dir tu.
1: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? Per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de
3: gens.
1: Visualització de pel·lis?
3: Gens.
1: No.
2: Gens.
1: No.
2: Gens.
1: Què caldria fer, per exemple, a l'escola per... No sé, ni que sigui conscienciar.
2: Jo crec que el de xerrades està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
1: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... Primer, conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs patint, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè clar, el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan el bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
1: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí.
5: L'adolescència és una edat en què...
1: Si complicada,
5: sí. L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
1: Perquè són contraproduents, vols dir?
5: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
1: Esclar, com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir, Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau, i jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
1: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho van parlar, i clar, quan la meva mare va anar a parlar em van canviar de classe, però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
1: Una situació de bullying al final és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle, hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
4: Jo crec que si tu fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pot sortir perdent. Llavors,
1: o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
4: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps? Per evitar-ho.
2: Sí.
1: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mates.
1: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
1: Has trencat el silenci.
2: En
1: defensa de la víctima.
2: Sí,
3: molt bé.
2: He agafat, una vegada ho vaig veure.
1: A vegades fa por, també, eh?
2: Sí.
1: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
2: Sí. Sóc un xivato, no? Em diran
1: sí,
2: a mi...
1: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... Potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia, vaig trencar el silenci total.
1: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
5: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
1: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix
4: sí.
1: o no?
4: Sí. Sí, jo crec que sí.
1: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
4: Ma, el que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, uh-huh. i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora...
1: Uh-huh. La resta, ho veieu així també?
3: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les sí. que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire
5: sí, bones. Perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treu deus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón,
4: sí.
5: no està, està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment, normalment.
1: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
4: Sí. Sí.
1: No sé, aquest estereotip, no? Si us sí. sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen i després ho comentem.
6: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
7: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
8: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els feien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
6: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
7: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res. I vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
8: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
6: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
7: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
8: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
1: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és, no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
3: No.
1: Què seria bullying?
3: Però si aquesta broma la fas...
1: De forma reiterada.
3: Cada dia,
4: constant.
3: A cada hora... Sí. I saps que aquesta persona li
4: no li agrada.
3: No li agrada.
1: Exacte.
3: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
4: Sí.
1: La resta, sí. Què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
2: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3, 5 minuts i li tornes.
1: I
2: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
5: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
1: No, digues.
5: Jo he vist molt que de vegades els agressors mm-hmm. no saben diferència entre el bullying i la broma. Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una broma, no passa nada.
1: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera
5: jo
1: de defensar-se?
5: Jo crec que és inconscient.
4: No.
5: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot que acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
1: Tu no ho veies així?
4: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
1: Conscientment.
4: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
3: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics. O sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint, si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona. Clar. Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no tuixes, i jo, sí, ah, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
1: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic... Sí. Quins són els motius més freqüents?
2: Jo crec que el físic. Molt, molt freqüent. I sempre
1: i que més
2: que
1: fa molt mal, a més, aquest.
2: Sí, algú que tingui alguna cosa a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja ets un pollón. No pots ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
1: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan ets adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, el ser més responsable, el ser no sé què. I ho he vist, no?, en casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
5: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
3: Clar,
5: sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia a la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
1: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
2: Sí,
1: el
2: ciberbullying passa bastant.
1: Passa bastant, també.
2: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no he sido valiente perquè no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això, per un TikTok... I clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser ets igual.
1: A través d'un perfil,
2: no?
1: Segurament,
2: sí.
1: Fins i tot
2: un perfil així,
1: anònim...
2: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens ja ni un punt termini.
1: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun... Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
6: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
7: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics ho han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
6: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
9: Ell i jo... li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
7: Parlar i queixar-te, és el millor que pots fer.
6: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
7: Sí, és massa tova, i ho sento, eh? I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que vull sí, cruel.
9: És massa tova de calle. Fan orejas sordas a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències... Són totalment minis, les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
1: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
2: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
1: A través
2: no?
1: de les xarxes.
2: Sí, a través de les xarxes.
1: A través d'Instagram o de TikTok.
2: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada, que es diu.
1: I mencionaven a la persona i tot, eh?
2: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan el típic de millors amics i la poses com a la primera llista i la mencionava ella i és en plan, està la pobra aquí, no podíem més. I vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre i és que els hi caiem la boca, per així dir.
1: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
4: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
1: I la persona no era conscient, la persona
4: sí,
1: que
4: sí.
1: Ho... O sigui, que realment, clar, ho feia amb tota la intenció, no?
4: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
1: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
5: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
1: I què es fan?
5: Llavors els professors no... poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut.
1: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
5: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. És molt valenta i sobretot si els hi poses un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
4: Sí, sí.
5: És com, és un lloc lliure, no hi ha llei.
1: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
5: Jo ho regularia.
1: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també associat a una, jo què sé, a una identitat... També té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
3: No.
2: Massa toves.
1: Massa tous.
3: Sí,
1: com
3: total.
1: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no?, a l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
3: Estem parlant del ciberbullying?
1: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying.
3: Mira,
1: que
3: jo vull parlar de ciberbullying. Digues. Perquè clar, com passa fora a l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora a l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
2: Sí.
3: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és li crec, no li crec, què faig?
1: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
2: Sí, hi ha una gran repercussió.
1: Sí que hi ha, al final, una vinculació, encara que sigui fora.
3: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de Déu o amb pollo per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i, doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem i, clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut. I, clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
1: Estàs a gust.
3: A gust i l'alumne exemplar de sempre.
1: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
4: jo
1: no necessàriament?
4: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
1: Si creus que hi ha una raó.
4: Sí.
1: I pues quines poden ser aquestes raons?
4: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying per tenir...
1: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
4: Sí, més per res, per treure la teva tristesa.
3: Exacte.
2: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer valer
3: clar,
2: davant d'uns altres.
1: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no? No sé si ho veieu
5: correcte,
1: així.
5: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè es necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. sobretot aquesta clar. Gent el que li pot és aquesta gent que és com millor, mm-hmm. diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, sí. si és una persona que li encantaria ser com a l'impollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest impollón perquè, és clar, ell vol ser com l'impollón. Al cap i a la fi és això. No, si et fan bullying, o per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'impollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i, i he de ser orgullós de mi mateix.
1: Ho reivindiques.
5: Ho reivindico.
1: Sí. Clar que clar. Sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no? Sagrada de l'hora del pati. I ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
5: Tot el que sigui d'espatec, eh?
1: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, sí, el pots obrir.
5: Espatec,
1: tu, d'espatec, de la resta.
3: Pernil salat.
1: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit.
4: Bueno,
1: hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
5: alta. Xun.
4: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
1: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
3: Mira, també, com era, la Carla i l'Ariadna, no?
1: Sí.
3: Vale, la Carla...
1: La Carla és la que insulta de forma reiterada.
3: Fa això, no? Però, sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar l'estoig i et juro que t'ha passat de tot, no?
1: Però això per fer això, Felipe, jo crec clar. Que...
2: Molt valor.
1: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, sí. tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
5: Tenen por.
3: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em
1: ara
3: diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era, maricón, com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
1: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
3: Com?
1: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
3: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
1: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
3: no,
1: una...
3: No.
1: Amb una resposta
3: absolutament empoderada, no? Que pensin ells, clar, de per què he fet això, saps? Uh-huh. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. El miro fixament...
1: Que bé que van aquests segons.
3: Clar, sí.
2: Perquè és que la mirada del profe guia de... Et mira sí. i ja saps què estàs fent.
3: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dóna'm l'estoig. Dóna'm l'estoig.
1: I te l'acaben donant.
3: I me l'acaben donant.
1: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
4: No.
1: Al final, ell el que ha vist ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
5: Jo penso Christian, que el professor, que o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
1: és
5: gent.
1: Molt aquesta
5: gent, on estava en aquell moment? On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
1: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut. No? Miquel, digues.
4: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
1: Per tant, tu ho castigaries a les dues.
4: Sí, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar.
1: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta de coses...
4: Sí.
1: Vale. A la resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues?
2: Jo crec que primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure que quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, potser estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? Mm-hmm. I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
1: Clar, i va sentir, bueno, és una mica semblant a, sí. a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying, per les famílies, perquè puguin veure-ho, jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
4: Els pares. Els pares fan molt.
1: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Ah. Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
1: Què més?
4: Pot caure en depressió.
1: Se sent trista, no?, aquesta persona.
4: Sí. Sí.
2: Quan més es veu és al pati.
1: Al pati per què?
2: Al pati és quan més es veu. Perquè veus a la persona sola, o sigui, potser la veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
1: Uh-huh. La resta, hi ha algun altre símptoma?
3: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i, clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs... I, clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I, clar, és evident, o sigui, simplement... un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra és un símptoma d'aquests.
1: Mm-hmm. Ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
2: Vaja.
1: Sí? Després pensem a veure qui... Hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'envies fotos seves.
4: Mm-hmm.
1: Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
3: A veure, la primera, sincerament...
1: La Marta, el Robert i el David.
3: La Marta, jo crec que es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona... O sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació.
1: I tant. Que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
3: clar.
1: Final. Què faríeu? Què?
5: La segona no la podrien deixar sense pati només pel fet que això no ha passat a l'escola. Si uh-huh. es vegés un, per exemple, un baixament del rendiment acadèmic uh-huh. o que hi hagués ja problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu del que succeeix i esdevé dins de l'institut, uh-huh. ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
3: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si ho has...
1: apunts,
4: És a la seva vida personal.
3: Uh-huh. Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec que...
1: Miquel, tu què opines?
4: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
1: La Marta, la de fer el rumor, però el rumor pot començar a córrer...
4: Pot afectar moltes persones, sí, però...
1: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal costa. Ja està fet, eh?
2: Ja.
1: Yeah. I la resta,
4: llavors,
1: què?
4: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, mm-hmm. és greu el que fa, i llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
1: Mm-hmm. Però està fingint clar. Una personalitat, no? Sí, també suplantar una identitat
4: sí, sí.
1: també és il·legal. No?
4: Sí, i bueno,
1: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens, aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar, o sí que hi ha consens.
2: Jo crec que la tercera.
1: El David, el que li demana a punts al company sí. a canvi de no confessar un secret seu.
3: Sí, però sí. també els altres dos
1: ja s'ha de ser mala persona.
5: Sancionado.
1: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
2: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin, vinga, incidències, te la regalo, que avui sí, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que si veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaré el noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé, demanar perdó, parlar amb ella en persona i se soluciona. I la tercera, jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
1: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvien d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
3: Què va?
5: No.
3: El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
1: També.
2: Però
1: l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
3: També, però el rumor, o sigui, segueix allà.
2: Clar,
3: segueix
2: la vivint amb la por. Mal, un altre lloc, també.
3: Exacte.
1: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
5: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel fet que si el canvien d'escola potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment es soluciona.
1: En canvi tu vas haver de marxar, no?
3: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
1: Perquè en molts casos l'agressor ni accepta, no?, que ho està fent.
3: Exacte. És...
1: Pues i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
3: D'alumne-profe o de profe-alumne?
1: De les dues situacions. També...
3: Jo puc parlar de profe-alumne, perquè... Què?
4: Parla.
3: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos és teu i ja. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu de despullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
1: I la professora no ho va voler entendre.
3: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. I clar, i coses així. I tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa, no... I clar...
1: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
5: Moltíssim.
1: I què es fa en aquesta situació?
5: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res. Va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i deia, ostres, pobrissona, i a sobre i ja és com que s'encogia.
1: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem, estem a punt d'acabar el programa. I us demano que fem un titular. Ja. Sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobretot el que hem parlat i amb qui us quedeu. Cristian.
5: Si ets testimoni, actua, no et quedis callat.
1: Felipe.
3: Jo, bueno, és una reflexió, es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé, la van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
1: Que hi ha esperança, no?
3: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
1: Miquel,
4: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
1: Gran missatge aquest. Paula.
2: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
1: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu, perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe, i fins ben aviat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Enxaneta, infant que corona un castell.
0: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
3: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
0: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
3: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos de cotxador i enxaneta.
0: Aquesta paraula d'on surt?
4: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
0: Però allà no hi ha castells, oi?
4: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
0: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
4: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell, no? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
0: I en aquest pom també hi trobem la cassola o cassoleta.
4: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
0: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
4: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme, assentar si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
0: Doncs anem per brandar.
4: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. També quan el fem anar d'una banda a l'altra per dir que no de manera molt emfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra, eh? I allò de ai, ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, eh? Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell ja no hi ha brandar, no?
0: I si no s'assenta, fa llenya.
4: Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora, molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no? Esmicolats per terra quan el castell malauradament cau.
0: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
4: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena, i fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
0: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
4: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè bàsicament un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms de les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, eh? Perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i... Ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
3: Els quints que busquen la seva posició al castell.
0: Un quint o una quinta, això... És correcte?
4: Sí. A més, és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, catalaníssim, sí. Seria la forma culta, diguem així, eh? Procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no? Al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí.
0: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... I un dos?
4: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final o amb un adjectiu o amb un article al davant, que allò és que la persona que ho fa és...
0: Una cap de colla.
4: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, 18, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que en les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total,
5: vaja.
4: S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
0: I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
4: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona l'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. Per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre doncs, els conceptes.
0: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
4: Enxaneta crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
3: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol, i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
5: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, com cada matí, comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us parla i us el presenta Pere Païssa. Començarem avui amb sardanes dedicades a Masquefa. La primera es diu Fidelitat, és de Rafael Blanc, i després Masquefa s'engalana, sardana de Josep Mata i Balart, i les podrem escoltar amb la cobla Els Mongrins.

Avui hem començat amb sardanes dedicades a Masquefa. Hem escoltat Fidelitat de Rafael Blanc i després Masquefa Sangalana de Josep Mata i Balart, les dues amb la cobla Els Mongrins. Bé, i continuarem aquesta primera part amb sardanes dedicades a Masquefa i també amb la cobla Els Mongrins. I ara escoltem L'Alzinar, una sardana de Jaume Reventós, i després Un despertar a Masquefa, sardana d'Esteve Palet.

La cobla Els Mongrins ens acaba d'interpretar l'Alzinar, sardana de Jaume Reventós, i després Un despertar a Masquefa d'Esteve Palet. Bé, i continuarem amb sardanes dedicades a Masquefa, i ara una altra que es diu Cants a l'Alzinar, d'Antoni Giner, i després una música que no és una sardana, feta per Marcel Artiaga, el que és aquest jove compositor i músic, primer tiple de la cobla Els Mongrins, que ens farà una peça musical que es diu Visca la serenata.

Hem pogut escoltar la sardana Cants a l'Alzinar d'Antoni Giné i després aquesta bonica serenata. Visca la serenata de Marcial Artiaga amb la cobla Els Munglins. Bé, i després d'aquesta primera part dedicades a sardanes de Masquefa, ara, a la segona part, la farem amb sardanes de Ripoll. Sardanes dedicades a Ripoll, ciutat Pubilla, de l'any 2003. I començarem amb Ripoll, ciutat Pubilla, de Montserrat Pujolà, i després una sardana força antiga del gran compositor Ramon Serrat, que es diu El Roser de Vallfogona. Totes aquestes sardanes de la segona part també seran interpretades per la cobla Els Mongrins.

Hem pogut escoltar la Cobla Mungrins amb aquestes dues boniques sardanes. Ripoll, Ciutat Pubilla, de la compositora, també ripollesa, Montserrat Pujolà. I després el Roser de Vallfogona, sardana molt antiga, de l'excel·lent mestre Ramon Serrat. Bé, i continuem amb Ripoll i amb la Cobla dels Mungrins. I ara amb una sardana que es diu Els figurants de Ripoll, és del mestre Tomàs Gil de Membrado, i després Ripoll sardanista de Ramon Oliveres. Recordem, com totes elles, amb la Cobla Els Mungrins.

Hem pogut escoltar la copla Els Mugrins, amb les sardanes Els Figurants de Ripoll, de Tomàs Gil i Membrado, i Ripoll Sardanista, de Ramon Oliveres. Continuem avui amb sardanes dedicades a Ripoll, ciutat pubilla de la sardana, de l'any 2003. I ara una sardana de l'amic i compositor Xavier Forcada, que es diu La il·lusió de Ripoll.

Hem pogut escoltar aquesta balladora sardana, La il·lusió de Ripoll, de Xavier Forcada. Bé, amigues i amics, ja anem per acabar i escoltarem la darrera sardana per avui. És molt antiga, molt maca, com totes les que va fer en Josep Saderra i Puigferrer. Es diu De Ripoll, la més gentil, també amb la copla dels mongrins. I d'aquesta manera, amigues i amics, en despedeixo tots vostès fins demà. Ja ho saben, demà, com sempre i cada dia al matí, aquí a Ràdio Molins de Rei, un nou programa de La Tenora. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. El 112 va rebre 505 trucades relacionades amb l'episodi fins a les 9 del vespre i a Ponent la pedregada va afectar també a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. L'episodi també va provocar interrupcions ferroviàries i el tall de la 7 entre Vilaseca i Reus, que ja s'han restablert.

0: En espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres.
1: Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes.
0: Cuerpo també ha augmentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha registrat a Ceuta. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta també moria en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols baixos a la Costa Brava i a la Catalunya central.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

joves, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors, per tal de passar junts aquests 52 minutets que dura el nostre espai de la resta de la sèrie, tot gaudint de peces musicals no gens actuals i que, en l'edició d'avui, està dedicat a cançons interpretades per artistes que, en cas de fer-ho, perquè n'hi ha que no ho fan, celebren el seu sant el dia 29 de juny, que, pels qui els agraden aquestes coses, és el 180è dia de l'any del calendari gregorià i el 181è en els anys de traspàs. De manera que queden 185 dies per finalitzar l'any. Aquest dia, l'Església Catòlica celebra, entre d'altres, els sants de Cir de Gènova, bisbe, Casi de Narni, també bisbe, Emma Gurt, vídua, que ignoro quin mèrit suposa això d'haver perdut el marit, Maria du Tianchi i Magdalena du Fengiu, màrtirs, aquesta sí, Beata de Sens Màrtir, aquesta també, però principalment els dels apòstols Sant Pere i Sant Pau. I concretament pel que fa a aquest nostre espai d'avui, em proposo posar diversos temes musicals interpretats per cantants que

un el nom de Pere, Pedro, Peter, Petra o Pierre. I per començar, ja sense més preàmbuls, em plau de fer-ho amb la veu d'un dels grans cantants mexicans, considerat, a més, com un dels actors més recordats del cinema de Mèxic, que per la seva actuació a la pel·lícula Tizoc de l'any 1956 va ser guanyador d'un os de plata a la millor interpretació masculina del Festival Internacional de Cinema de Berlín. I també va obtenir un premi Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera que se li va atorgar per la premsa estrangera acreditada a Hollywood. M'estic referint, esclar, a Pedro Infante, que ens interpreta el conegut tema «Fallaste, corazón».

0: Señor, falla. No vuelvas a apostar.
1: I ara és el torn de l'enyorat Pere Pubill Calaf, més conegut com Peret, que ens interpreta El Muerto Vivo. Una cançó aquesta que, per si no ho sabíeu, és originària de Colòmbia i que fa referència a un fet real esdevingut al departament d'Antioquia d'aquell país. I pel que he llegit, la versió d'en Peret, més popular que no pas original, ha estat definida com a, probablement, una de les rumbes catalanes per antonomàcia, de les més conegudes, cantades i ballades en la història pública del gènere. I una dada més que també he llegit. Es veu que, poc abans de morir, Peret va demanar que, al seu enterrament, el grup que l'acostumava a acompanyar en els seus concerts cantés El Muerto Vivo i Porque yo me iré, una altra de les cançons del seu repertori, en la qual l'home ja expressava el seu desig de ser acomiadat amb l'esmentat tema que ara podeu recordar.

I seguint, per dir-ho així, amb el tema dels que han deixat ja aquest món cruel, o pensen en el moment en què aquest trist esdeveniment haurà de tenir lloc, per la qual cosa preparen musicalment el seu testament, em plau, sempre amb el respecte degut, comptar amb una altra de les veus enyorades a casa nostra, la del vilanoví Pere Tàpies, que en realitat, i com sabeu, es deia Joan Colell i Xirau, que ens va deixar a Sant Pere de Ribes el 22 d'abril del 2017. Aquest home, conegut també en l'aspecte culinari, ens interpreta la més que deliciosa cançó, malgrat tot, titulada El darrer adéu, que forma part de l'àlbum Les meves cançons, enregistrat l'any 2000.

Mira, si podeu enterrar-me un lloc ben a prop de la platja. Perquè al dematí jo vegi sortir aquell sol rodó quan té aquell

saber que el dia de Sant Pere, entre altres molts esdeveniments, es celebra la festa major al Masnou, a Rubí, a Sant Pere de Ribes, a Reus, a Riudecols, a Cambrils i a Montbrió del Camp. És també festa local a Canet de Mar, Premià de Mar, Sant Cugat del Vallès, La Molina, Abrera i Vinaròs. I dit això, us convido a escoltar Pedro Martínez Marín, més conegut com Pedro Marín, que ens interpreta la cançó Aire, inclosa en el seu primer àlbum d'estudi. Ah, i per si és del vostre interès, aquest tema va arribar al número 1 de la llista dels 40 principals el 12 d'abril de 1980. Un dia aquest en el que a Libèria es va produir un cop d'estat iniciant-se una dictadura encapçalada per Samuel Doe, que va matar l'anterior dictador, William Richard Tolbert Jr., i executar a diversos ministres del seu gabinet. I, com deia aquell, ahí lo dejo.

You Raise Me Up, la cançó que tot seguit podem escoltar, en la veu de la cantant, compositora, fotògrafa i actriu musical neerlandesa Petra Berger, va ser composta per Secret Garden i Ralph Loveland amb lletra de Brendan Graham i compta amb més d'un centenar de versions, entre les quals la que, amb el títol de Em dones força, va interpretar Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat per al disc de la Marató de TV3 de l'any 2011, que, com probablement recordareu, celebrada el 18 de desembre d'aquell any, es va dedicar a la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits, i que, amb una recaptació de 8.931.418 euros, va ser la segona edició amb més diners rebuts. Bé, us deixo ja amb la veu de l'abans esmentada neerlandesa i aquesta més que deliciosa balada.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: La contaminació és, com tothom sap, l'alteració de les propietats d'un medi per incorporació, generalment deguda a l'acció directa o indirecta dels humans, de pertorbacions, materials, ones o radiacions que introdueixen modificacions de l'estructura i la funció dels ecosistemes afectats. Doncs, referint-se a un altre tipus de combinació, el tinerfeny Pedro Manuel Guerra, conegut com a Pedro Guerra, ens interpreta ara el tema Contamíname, que, si pareu atenció a la lletra, és una oda a la diversitat cultural i a la riquesa que prové de la barreja de diferents tradicions i costums, convidant-nos, des de l'inici, a conèixer històries i elements culturals aliens i que representen l'herència i la història d'altres cultures.

Tot seguit, crec que fora de tot punt imperdonable i digne dels càstigs més severs, no incloure en aquest espai el nostre convidatà Pere Borgonyón Reventós, artísticament conegut com Pierre, col·laborador, com un servidor d'aquesta emissora, que ens interpreta Avui he tornat, un tema més que conegut per als molinencs i les molinenques, que s'ha de dir així, i que, mitjançant un acord unànime del ple de l'Ajuntament del dia 2 de desembre de 2024, ha estat reconegut com emblemàtic de la identitat del municipi i patrimoni immaterial de Molins de Rei. I ja callo, que canta en Pierre.

Sabeu que l'amor ha llegit, que a casa nostra diríem aquells a qui l'amor ha ferit, és una cançó escrita per Jean Renard i Gilles Tribault i que el cantant francès Johnny Hallyday va enregistrar l'any 1970. Com s'acostumava a fer, i potser encara es fa, vista la qualitat d'aquesta cançó, a una de les discogràfiques espanyoles, en aquest cas Poplàndia, li va faltar temps per llançar aquell mateix any, 1970, la versió espanyola de la mateixa, a càrrec del madrileny Pedro Ample Gandel, de nom artístic Pedro Ruiz Blas, amb el títol de A los que hirió el amor, que, amb el pas dels anys, s'ha anat convertint en tot un clàssic de la música popular espanyola. Us proposo recordar-la tot seguit.

Seager, nascut a Nova York el 3 de maig de 1919 i traspassat a Beacon el 27 de gener del 2014, va ser, com sabeu sobradament, un cantautor i activista polític dels Estats Units d'Amèrica. Fill d'un compositor pioner etnomusicòleg, investigador tant de la música folk americana com de música no occidental, i d'una violinista de música clàssica, i també professora de violí. Tot i que els seus pares es van divorciar quan ell tenia 7 anys, va iniciar la carrera musical la dècada de 1940, després d'haver estat recorrent arxius i biblioteques d'arreu dels Estats Units, recopilant peces tradicionals, rescatant i recreant-ne de noves de forma pionera a les dècades de 1950 i 1960 al seu país, fins al punt que molts dels seus enregistraments han esdevingut himnes dels moviments pacifistes i ecologistes. Ara el podem escoltar interpretant el prou conegut tema La vall del riu vermell, en anglès, és clar. Thank you.

Els que en saben de sarsueles poden explicar que Luisa Fernanda n'és una en tres actes amb música de Federico Moreno Torroba i llibret de Federico Romero Sarachaga i Guillermo Fernández Shaw i Turralde, que va ser estrenada al Teatre Calderón de Madrid el 26 de març de 1932 i és considerada una representant excel·lent d'aquest gènere musical i una de les més distingides de la literatura musical espanyola. Algunes de les seves frases formen ja part de la cultura popular, com ara «Marchava a la guerra y un beso te di», o «Caballero del alto plumero», o «Ay mi morena, morena clara». D'aquesta sarsuela és la coneguda peça «Los Variadores», que a continuació podrem escoltar en una interpretació del cantant d'Oriola Pedro Sánchez Terol, més conegut com Pedro Terol, i la lletra de la qual inclou la dita frase de «Ay, mi morena, morena clara».

Us diré ara algunes persones del nostre país que van néixer un dia de Sant Pere. Del 1881, Pau Vila i Dinarès, pedagog i geògraf. Del 1943, Asunción Aguadé, destacada ballarina, coreògrafa i professora. De 1944, Andreu Mas Colell, polític, economista i professor universitari. De 1962, Joan Laporta i Estruc, advocat i president del Futbol Club Barcelona. I de 1978, Jordi Cruz Mas, xef del restaurant Àbac, conegut per les seves estrelles Michelin i per la seva aparició al programa de televisió espanyola Masterchef. I ara, un altre Pedro internacionalment reconegut, Pedro Almodóvar, que, a més de director de cine, també va fer, anys ja, els seus pinitos en el món de la música. I com a mostra, aquest twist de l'autobús que l'home va enregistrar amb Paco Clavel el 1994.

I si hem començat aquest espai d'avui amb un Pedro mexicà, l'acabarem amb un altre, en Pedro Vargas, que en realitat es deia Pedro Cruz Mata, i que ara ens interpreta una cançó composta pel cubà Bobby Collazo el 1948, la titulada La última noche, amb la que m'acomiado de tots vosaltres, aprofitant la vinentesa, per convocar-vos per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons referents a les places en sentit urbanístic, no pas de funcionaris o similars. Desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una variant, la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carrer tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies.

0: a l'Alt Empordà també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, s'ha sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir, fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig fer una mica de... vaig voler fer una mica de graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... he hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure fort a Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, Us va fer molt bé moltes coses o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va... em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé. I avui us heu despertat com naltros, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet un arbre bastant gran, sí. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No, hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic.

0: Doncs no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler, tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, eh? Perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Molt exacte, anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquells novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia. I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada, a més s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir, no? S'ha posat fos, i la pedra, els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant s'anava enfosquint tot,
0: tipo
3: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: El restaurant, doncs, té les lones, té els soldos de la part exterior, n'hi ha quatre de trencats, perquè ha tingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha algun vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, tres, quatre tauletes, que mira, tots uns a 15 hem arropat sota les lones ja hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre, estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara mai una mitja horeta se'n va a l'aigua, doncs intentaré morir, les reserves s'han anul·lat quasi totes.
3: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tenis.
0: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
3: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ja a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
3: Sí, sí, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
3: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Got, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Vam patir la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
6: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca com el Batàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i Almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mira de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
7: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona del Farràs Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta recollir. A part, diferents camarçades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les fingues a treballar.
6: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
0: I el Pirineu, fa el Pirineu, sí, ara correcte. També preguntar a la muntanya, sí.
6: Anem a parlar del Pirineu perquè llavors sí, al Pallars Sobirà van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
0: Molt bé, esteu bé ara?
6: Ara estem bé, ara estem
0: sí,
6: bé.
0: Núria, ja,
6: estem
0: ja bé. Fa solet, ja?
6: Sí, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, va. Tot i que, com ens diuen no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
0: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Munt FM, una abraçada.
6: Igualment.
0: A En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés a la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
8: Ara,
0: bon dia.
8: Hola, què tal, bon dia.
0: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
8: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
0: I no, no era la previsió, eh? Ara,
8: no,
0: ara
8: exacte.
0: Parlarem. Doncs vinga, vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut, o Rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
8: Sí, el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
9: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya, que diu en passiva que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst, si no ell? No? I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
8: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
0: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
8: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles als Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
0: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
8: Sí, exacte, se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
0: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forest, moltes gràcies.
8: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
0: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
10: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades, va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
10: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilota a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
0: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
10: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
0: Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
10: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
11: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època. I això ho han fet doncs, els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que empunta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
10: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
0: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
10: Doncs mira,
0: ho apuntem, tot i que ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafany, una abraçada.
10: A reveure.
0: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs, ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i per això en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent, exacte. I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant, oh,
0: vinga.
1: I tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment, doncs, la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que farien tots els 3 mesos d'estiu, ja es marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat, doncs, els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana. Si la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca, doncs, una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això, estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què, doncs, tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen, doncs, una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí, que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, que tindrem algun estiu en què, doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'ha s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc en vam parlar aquí a la xarxa, crec amb tu, si no que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
2: Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, clar, per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
2: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera per tot l'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: En Josep Maria Jansans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
2: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Sí, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix mm-hmm. en Marc.
0: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira, que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta, deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure
3: no.
0: massa. Què va passar?
3: No.
0: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes supercèl·lules que se li coneix mm-hmm. són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però no,
3: molta
0: és, energia habitual. Que... no és habitual aquí a Catalunya.
3: No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
0: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Luis, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelem menys a la biologia, però vaja, la geografia també, els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de prestacions que abans li s'ha tallat la comunicació, no l'he pogut dir a Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari, que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... Sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
0: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament, i ja està. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluís Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mirar cap al cel, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
0: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot, importantíssim. Sí,
0: doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, eh? Et demanarem algun altre moment. Val, Lluís?
3: Cap problema. això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
0: Molt bé. El Sergi se sent identificat, no, amb això?
1: Oh, i tant, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
0: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
0: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria, de nou.
0: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
5: Sí, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia.
4: Crec, Núria, que tenim, sí, un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
0: Doncs de... farem una cosa, Tina. Farem una cosa.
4: No, el faig venir aquí amb mi a control. No pateixis, estem aquí...
0: Segur?
4: Sí, tots dos benvinguts. Sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
0: Molt
4: aquí
0: bé.
4: Se solucionen les coses ja d'aquesta manera.
0: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, doncs no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
4: Sí, exacte. Doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
5: Sí, bon dia, bon dia.
4: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
5: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin. I hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer. I que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
4: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat alhora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
5: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit de que avui dia tots els hàbits de consum també són així, és a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma, és a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa, però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
4: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
5: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no?, que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha, per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en prou del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne. No? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar, és a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. Però les dificultats hi són, aleshores ja és una aventura real poder començar i engegar, sí, sí.
4: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit, o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
5: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs, fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització, eh?
4: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
5: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etcètera, etcètera. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
4: Doncs Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
5: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç, quan i on calgui. Gràcies.
0: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
4: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
0: Fins demà mateix, eh? Amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera. Continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquina i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això. Va, la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia. Quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant.
0: No.
1: Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: No hi és, l'Aina. És que està de vacances.
1: Està.
0: Jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances, és que quan no esteu treballant, feu d'oients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina, no tenim l'Aina. Fem una altra cosa, et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè... Super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola. Mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs. Crocs que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia que ens ha enviat un àudio des de Banyoles.
0: Sí.
1: I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinion.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després
1: sí,
0: de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
0: Sí.
1: No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: I no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro-crocs i no ho entenc.
0: Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen el peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí, però bueno, tu has provat les originals i et
1: suen. Ho he intentat tot. Les originals, les diu, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentetes. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves
0: tampoc,
1: forces.
0: Val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa
1: sí,
0: res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent
1: ho
0: diu...
1: Ho sé que està dient això en directe, és una unpopular opinion, però ja està.
0: M'ho quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé. I l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt procrocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: tenen una
1: tampoc
0: protecció.
1: Tampoc m'agrada.
0: Jordi,
1: començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes, no? Bueno, quin dia en bambes? No sé si en dieu quets o tenis
1: jo,
0: o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: Tu ja et va bé,
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I estan, no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: Ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'hi he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: dir,
0: sí.
1: Ja per escollir.
0: Però sabem de què volem
1: ens
0: dir.
1: Acabem entenent.
0: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure,
1: i tant.
0: Penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros, i així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no
1: li agafo
0: picària,
1: gràcies.
0: Jordi. Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és

Oh, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria. Mira, així d'entrada, hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí. Xancles. És més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així estem dos peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I al estar tancat, pues, com que sembla... I al no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pas corre l'aire, llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com... fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem, butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
8: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. A part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles. Sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
8: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa, massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
8: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés. Llavors, si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies i regulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
8: El que marquen els cànons de les societats i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes. Llavors, s'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo portar massa talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
9: Que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells, farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu, potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram, Obert Vacances, això, és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant, des d'Arenys marxem cap a Premià. I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu, perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
10: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillosa la cobertura.
9: Sí, però esteu
10: bé,
9: a platja?
10: Estem a platja.
9: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
10: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant, perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
9: Sí.
10: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ella és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
10: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
11: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
10: Molt bé. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
11: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base. Pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
10: 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar per torns a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
11: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente, ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
10: Molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Dayana.
9: Si els hi fan cas, si els fan cas, perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella, a mi em van fer fora l'altre dia del mar, i bueno, jo perquè crec, però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, vull dir, la corrent era molt bèstia.
11: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
9: Feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipus, deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica el punto de referencia.
11: Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado Así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio. Así que hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos. Però bueno, sí, la gente pide, sí, també.
10: Amb això que ens deies ara, Diana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
11: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para a veces hasta comer. Y bueno, ven aquí, ven el servicio, nosotros, bueno, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar. Hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían y claro, eso después de mucho tiempo, sentirlo, me imagino que debe ser brutal, no sé, es muy especial. Entonces, bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta. Hemos visto gente llorar también por esto. Y es súper lindo. A nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
10: Qué bé. Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè, clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts. I aquí em deies abans, home, Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
11: Sí, sí, no es como la peli, la verdad, es otra cosa. Nosotros somos agentes de prevención, entonces nuestro trabajo está ahí, haciendo prevención, estando en contacto con los usuarios que vienen, informando sobre el estado del mar, el estado del tiempo, pero no, bueno, si se precisa correr, vamos a correr y tal, pero no.
10: ¿Recordes, Diana, alguna actuació complicada que t'hagi tocat viure en tots aquests anys d'experiència, alguna situació d'aquestes que dius, allà ho vam passar malament?
11: Mira, sí, pero bueno, tal vez porque fue la primera vez, ¿no?, de esto, que uno a diario no tiene estas cuestiones, estas situaciones bastante adrenalínicas, si se quiere. Pero sí, hemos recordado, hemos sacado un niño, además cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y por suerte hicimos todo bien, salió todo bien, pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace. Solo lo hace, ¿no? Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también. Pero bueno, esto, no, estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder.
10: Claro.
11: A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente, pero bueno, sí que sale todo bien, por suerte.
10: Amb això que ens deies ara, important també, amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara a vosaltres formativament i també com a persones doncs, per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
11: Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos, bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y bueno, y la experiencia también. Luego aquí, nosotros como dinámica de trabajo, reforzamos esos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, así que bueno, justamente para eso, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas a la hora de actuar. Y bueno, y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar
10: i fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
11: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten los últimos, el último tiempo de playa.
10: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
9: He de venir, Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella hores d'ara. Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes i ens enviaràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes, no?
10: Oi tant, ara us enviaré una foto.
9: Manel Ferrer,
10: gràcies, Núria. Gràcies. Fins demà, adéu.
9: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquetsa. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns. Són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Territori Lectura. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penélope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
2: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 6:15, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
1: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de 4:50 i aleshores no en queda cap i La casa torta. Territori Lectura. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
2: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
3: No, no et volem entre nosaltres.
2: Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi?
3: El mal és entre nosaltres.
2: Senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
1: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està a servir. Territori.
4: Territori Lectura.
1: I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
5: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposa des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu, amb dofins. Entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Volfagó, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
6: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Balfegó. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
7: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 200-250 quilos.
6: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars, no sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura...
7: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arriba amb el catamarà a la instal·lació acuícola del grup Balfegó, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 plats, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Balfegó, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa de dir, ala, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
6: Una activitat que es pot fer en família?
7: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys. I de 5 a 10 els nens han de portar millor de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans i els pares s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
6: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
7: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
6: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
7: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. No, agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques amb aquests colors que tenen i demés, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, dura uns 40-45 minuts, hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
6: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
7: Sí, de fet el Tonatur és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó, mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur, que hem de cuidar i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatur, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en quatre idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acaba la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a la milla de mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada de 5 dies a l'any.
6: David, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
6: Nadar entre tonyines a la Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
5: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el company Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria, segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no?, esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calotxa fogosa que tenim, utilitzant les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
4: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
8: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
4: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
9: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, a la sombra, no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
4: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
9: És real, és així. la forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i de fet quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
4: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
9: Igual que els oceans amb aigua calenta i aigua freda fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
4: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
9: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques, també ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
4: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
9: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
4: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
9: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred, que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència. En temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
4: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
9: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi i serà molt més efectiu un arbre plantat de petit que no un arbre de gran.
4: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
9: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
4: Les plantes envelleixen, perfumen i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
5: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò en tornar la meva culpa, eh? Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet, no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, eh? Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances. I les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem en temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i com sempre ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. Castellterçol, no l'havia dit mai aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no ho havia vist mai, i és que els gegants, en lloc de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 30 aniversari d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent, me fa gràcia això de que no són els originals, allò, intueixo caigudes.
1: Sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco mentrestant.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'11. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Trem, a la pel·lícula Gran Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de circ més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nits de la Fresca, que ha convertit Trem doncs, i les zones de la població en escenaris doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte, sí. És la pel·lícula aquesta de Greta Showman, que sí. És la musiqueta i tal, sí, és aquesta.
0: Té banda sonoritat, t'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta, una miqueta.
0: S'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la Bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament, amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està... oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: brilla com la nit.
1: Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
2: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs, sí. No ho deixo. Però hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
1: Vinga.
3: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat solo portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
1: L'estilisme és important. Menorquines.
2: M'agrada... Sí,
1: sabarques,
2: sí.
1: Sabarques, que es diu, no? Allò que està... Sí, de Menorca.
2: Exacte. També són bastant còmodes, és a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
1: Sí, és veritat, tots els colors. Sí. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig. Darrer tall així molt ràpid, Jordi.
2: Sí, som-hi.
4: Anar descalç és sempre millor, però...
2: Yeah. Però aquest és dels meus.
4: No som rics, ni per tenir per
2: aquest. Dels meus.
4: L'estiu, ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
1: I ja.
2: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
1: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
2: No,
1: crec... Descalç. Jo li he notat el to, Dic, no sé.
2: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
1: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
2: Doncs demà preguntarem per l'esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
1: Uf, es porta a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
2: Parlem demà.
1: Sí, fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
2: Una abraçada.
1: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Mariscot, durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja es recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar embornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro, i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya central.
0: Notícies en...
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia...

0: Ramon Llull 4 de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els mal de caps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb unes paraules de Susan Nabelhauer, que és un breu fragment del seu Albas en Jenin, i diu així: la duresa va trobar terreny fèrtil en les cors dels palestins i les llavors de la resistència es van incrustar en la seva pell. La resistència es va convertir en un segell distintiu de la societat de refugiats, però el preu que van pagar va ser la submissió de la tendra vulnerabilitat. Van aprendre a celebrar el martiri. Només el martiri oferia llibertat. Només en la mort eren per fi invulnerables a Israel. El martiri es va convertir en el desafiament màxim a l'ocupació israeliana. Mai els deixis saber que et van fer mal, era el seu credo. Gràcies, vaig respondre, sense estar segura de quina seria la resposta estadounidenca adequada al seu amable entusiasme. En el món àrab, la gratitud és un llenguatge en si mateixa. Que Allah beneeixi les mans que et donen aquest regal. La bellesa està en els ulls que em troben bonica. Que Allah mai negui la teva oració, i així, successivament, una cadena infinita d'agraïments. Venint d'una cultura així, sempre he considerat que un simple gràcies és una expressió insuficient que fa que la meva veu soni avara i ingrata. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

El meu estat civil? Doncs mireu, estic enamorat de la vida. Em vaig separar de la tristesa i avui visc amb la felicitat. Tinc per amant l'alegria i de tant en tant flirtejo amb la bogeria.

Les persones més velles que he conegut són aquelles que han conegut la derrota i el patiment, que han conegut la lluita i la pèrdua, i no obstant això, han trobat la manera de sortir de les profunditats. Aquestes persones tenen una apreciació, una sensibilitat i una comprensió de la vida que els omple de compassió, d'humilitat i d'una profunda inquietud amorosa. La gent vella, aquesta, no sorgeix del no-res.

Algunes vegades ens trobem enmig del no-res i algunes vegades, enmig del no-res, ens trobem a nosaltres mateixos.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els Comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadilla deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la Ronda de Dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre el IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta que està sota secret d'actuacions. I els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han tallat aquest matí la Nacional 2 per reclamar millores salarials i laborals. Una quarantena d'empleats han ocupat el carril en sentit Girona i la policia local ha hagut d'habilitar pas alternatiu. Els treballadors denuncien que fa 2 anys que esperen una millora salarial, l'increment dels complements i 2 dies lliures més a l'any. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a protecció.

0: jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest programa és una remissió.
4: Aquest programa potser no és original, és musical amb frases i cançons, però escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual i

Acostumava a pensar que la pitjor cosa a la vida era acabar sol, però estava equivocat. El pitjor de la vida és acabar amb algú que et faci sentir sol.

sir. I don't mean maybe, yes, sir. Oh, that's my baby now. El temps t'ensenya a conviure amb uns i a sobreviure sense els altres.

Una vegada que s'acaba el joc, el rei i el peó tornen a la mateixa casa.

El problema amb el món actual és que la gent intel·ligent està plena de dubtes, mentre que els idiotes estan plens de confiança.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual, gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem mentrestant. Moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. El Segrià hauria deixat poca afectació als cultius. Segons les primeres comprovacions sobre el terreny, la fruita de pinyol ja està pràcticament collida i la pera ho està en un 70%. Tarragona, la més afectada pels aiguats, ja recupera també progressivament. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, el Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i netejar embornals i encara hi ha veïns sense llums a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro i també quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. I en aquest sentit, Junts i Comuns demanen explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara un accident a la 2 a Riudellots de la Selva deixa la sortida a Riudellots tallada. També un altre accident a la C25, al mateix municipi, a Riudellots de la Selva, deixa desviaments de trànsit senyalitzats i també un altre accident, en aquest cas a la C14, Ciutadilla, direcció Montblanc, deixa un altre carril tallat. A banda, la Ronda de Dalt també ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de l'obertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. I els Mossos han detingut el conductor de la moto implicat en l'accident mortal d'una jove de 22 anys aquest dilluns a Castelló d'Empúries. L'home de 33 anys ha estat arrestat aquesta matinada després de sortir de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on havia ingressat per les ferides de l'accident. El sinistre es va produir quan el motorista, que portava la noia de paquet, va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava en direcció Figueres. La investigació apunta a una imprudència del conductor que passarà ara a disposició judicial. I també els Mossos han detingut una altra persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi també a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té ara oberta una investigació per tal d'esbrinar la causa dels fets.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

Això és Un món de músiques, un programa presentat per la Berpi de Puig, qui us parla, i a les vies de so, en Josep Montano. Avui, Elmer Bernstein, In Memoriam, segona part.

Aquest era Sky High, el vals de Millie, una noia moderna, la pel·lícula que li va permetre guanyar l'Oscar a Elmer Bernstein, compositor a qui li dediquem un in memoriam donat a la seva recent mort en aquest mes d'agost de l'any 2004. I ja vam fer un primer programa dedicat a la música de Bernstein i recordar que Elmer Bernstein va néixer a Nova York el dia 4 d'abril de 1922 i que no està emparentat en cap més dels altres Bernsteins, incluït el Leonard Bernstein, el famós compositor de West Side Story. La vida d'Elmer Bernstein, nascut de Peter Bernstein i Emil A. Bernstein, una família d'origen ucraniès, però en canvi ell nascut directament a Nova York, comença musicalment parlant de molt jove. Des de l'any 39 al 50 es dedica a fer concerts de piano com a virtuós i també es dedica a col·laborar amb programes musicals per a la Segona Guerra Mundial. Fins i tot té una intervenció amb la Army Air Corps Radio Show, amb la qual hi ha una sèrie de programes on també té unes vinculacions amb el famós i mític Glenn Miller. És l'any 51 quan, gràcies a l'ajuda de Mr. Bookman, el que era el president de la vicepresident de la Columbia Pictures, li permet accedir als estudis de Hollywood i en així

d'aquí, a partir d'aquí, d'aquest moment, és quan Bernstein comença a treballar en música per pel·lícules. La primera signada per ell és Saturday Heron, de la qual no en tenim cap mena de notícia, però ràpidament el seu prestigi puja d'una forma escandalosa. A l'any 55 ja té una primera nominació dins dels Oscars per la millor banda sonora de la pel·lícula L'home del braç d'or.

L'home del braç d'or. 12 pel·lícules, amb la 12a pel·lícula, 4 anys d'història dins de la composició musical per bandes sonores i la primera nominació als Oscars per la millor banda sonora per aquesta pel·lícula que va dirigir Otto Preminger. Però Bernstein va néixer amb gràcia, i diuen que més val néixer amb gràcia que ser graciós, perquè després d'aquest Hombre de Acero, a l'any següent, pràcticament, treballa a les ordres de Cecil B. DeMille amb aquella èpica i magnífica pel·lícula de tema religiós, Els demanaments. Aquest tema no guanya cap nominació, però està a la memòria de tothom la magnificència d'aquesta partitura. També val a dir que Bernstein va ser un dels primers compositors dins del món de la música del cinema on hi va introduir el jazz. És el cas de L'Hombre de Acero i no pas el dels demanaments que tot just seguim escoltant.

Una llarga introducció que hem reduït d'una gran producció cinematogràfica de Cecil B. DeMille, Els deu manaments, amb música d'Elmer Bernstein. I com he dit abans, Elmer Bernstein va néixer dintre del món de Hollywood amb sort. Això va ser l'any 56, quan va fer la música pels deu manaments, i justament 4 anys més tard, l'any 60, tenia uns temes, diguem-ne, d'interès. Des de la terrassa, va ser un, però també la música per la pel·lícula de John Sturges, Els set magnífics. Una altra nominació a la millor banda sonora dels Oscars de l'Acadèmia i també guanyador del Premi del Western Heritage. Aquesta és la música dels set magnífics.

Els set magnífics, magnífica banda sonora d'Edmer Bernstein per la pel·lícula de John Sturges. Una banda sonora al qual el tema principal, amic Montano, ves al tanto, no el faci servir per cap més altra sintonia, perquè els drets universals d'aquesta banda sonora, d'aquest tema principal dels set magnífics, estan en mans d'una productora de tabaco molt important americana, amb la qual la imatge que venen és la imatge dels set magnífics, dels cowboys, i que per tant la Marlboro, vull dir, no, això, que la companyia aquesta és la que té els drets exclusius en el món. Avui l'hem posat aquí, esperem que no s'enfadi ningú, però recordem que és un tribut a la figura d'Elmer Bernstein, mort aquest mes d'agost de l'any 2004. I seguim amb música i tornem a recordar que Bernstein va estar agraciat per la sort. Just l'any següent, l'any 61, Summer and Smoke va obtenir una altra nominació per la millor banda sonora a la millor pel·lícula. Una pel·lícula, en aquest cas concret, que la portem amb una versió interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, dirigida pel mateix Edmund Bernstein.

Pals de Stevie Fum amb una versió de l'Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya, Simfònica Barcelona Nacional de Catalunya, la OBC, sempre costa una mica dir-ho, dirigida per Emmer Bernstein en un concert fet a Barcelona, dels dos concerts que Emmer Bernstein va donar a Barcelona. I ara anem a recordar l'any 61, on hi ha una producció, a més d'aquest Stevie Fum, que és Els Comancheros, un film de Michael Curtiz que no va guanyar cap nominació, però que també el portem avui aquí per recordar cronològicament les produccions d'Emmer Bernstein.

Los Comancheros, un film de Michael Curtis de l'any 1961 sense cap mena de denominació. Però l'any 62, Edna Bernstein fa doblete. Més enllà de fer la pel·lícula per a l'Hombre d'Alcatraz, obté una nominació als Oscars per Walk on the Wild Side i també nominació als Oscars per To Kill a Mockingbird, Matar un rossinyor, malgrat que guanya per aquesta pel·lícula el Globus d'Or. Aquesta és la banda sonora del tema de Matar un rossinyor amb la direcció de Robert Mulligan.

Matar a un ruiseñor, una excel·lent banda sonora que seguirà d'una que no va tenir cap nominació però que ha impactat moltíssim, ja vam comentar en el primer programa. Es tracta de la música per la pel·lícula The Great Escape, traduint aquí com La Gran Evasión, una pel·lícula amb un ventall de personatges, actors de primeríssima fila, una pel·lícula que m'ha impactat molt per el seu tema informal, la forma d'escapar-se d'un centre de refugiats o de presoners, millor dit, de la guerra, i un tema que ha estat inclús vinculat amb l'afició de futbol anglesa, agafant-la com un tema pràcticament de bandera, per dir-ho així. Escoltarem de La Gran Escapada, de La Gran Evasión, tres temes, el títol principal i els temes que són Roads End i More Action. Tres temes per a La Gran Evasión.

Tres temes per La gran evasió, aquest film de John Sturges, que no va obtenir cap nominació, però que en canvi té un ressò popular prou important, tan equivalent com la de la pel·lícula Els Magnífics. Si tenim algun oient seguidor que és una mica amant de la música del segle XX, de compositor del segle XX, haurà notat aquí, en els temes entremig, en Roads End, el segon tema que hem escoltat, la gran influència de Copland, d'Aaron Copland, en M. Bernstein. I ara hem dit al principi que he sigut un músic protegit per Aaron Copland, de fet és el que li va donar entrada en el món de la música, i en aquest cas Roads End és o bé un tribut a Aaron Copland o bé simplement una inspiració molt directa d'aquest compositor també nord-americà. I anem a l'any 65. Recordem que La gran escapada, La gran evasió, és una pel·lícula del 63, i el 65, entre altres pel·lícules fetes el 64, guanya un altre premi, en aquest cas el Western Heritage, per la pel·lícula The Hallelujah Trial, un tema que ha sigut motiu d'una obertura que va donar pas a l'inici del concert amb la OBC, dirigida per el propi Emmett Bernstein a Barcelona.

Obertura de Hallelujah Trail en versió de la OBC dirigida per el propi Elmer Bernstein amb un concert donat a Barcelona. A l'any 65, el mateix any d'aquesta peça Hallelujah Trail, hi ha una banda sonora pels quatre fills de Kathy Elder, un film de Harry Hathaway que en aquest cas no guanya cap nominació ni tampoc guanya cap Òscar, però val la pena que l'escoltem i que la coneguem. Els quatre fills de Kathy Elder.

Els quatre fills de Kathy Elder per la pel·lícula de Henry Hathaway. I que s'assembla als Siete Magníficos, ho estareu pensant. Doncs sí, s'assembla perquè els Siete Magníficos va crear una nissaga de pel·lícules, El retorno de los Siete Magníficos, Els quatre fills de Kathy Elder, i lògicament la memòria musical va per aquest camí, una mica recuperant el tema principal. Any 1966 i any de doble nominació, en aquest cas per la pel·lícula Hawaii, nominada als Oscars, també nominada per la millor cançó i també guanyadora del Globus d'Or. No tenim música per aquesta pel·lícula, Hawaii, però sí que tenim música per la guanyadora de l'Oscar, l'únic Oscar que va guanyar en Ben Benstein en la història, que va ser l'any 1967, per una pel·lícula que en certa forma va passar gairebé sense pena ni gloria. Truly Modern Millie, la que aquí es va traduir Millie, una noia moderna, Millie, una xica moderna. Una pel·lícula de George Roy Hill, musical, pràcticament, una pel·lícula senzilla, d'aquelles que a Hollywood els encanta premiar. Ja sabeu que a vegades que els criteris de l'Acadèmia dels Oscars de Hollywood no són massa coherents, però és el que hi ha. Aquesta va ser la pel·lícula guanyadora de la banda millor sonora firmada per Elmer Bernstein. Millie, una noia moderna.

Doncs ja està. Millie, una noia moderna, ja l'heu sentida, un dels temes principals, guanyadora de l'Oscar de l'any 67. A l'any 69 tornen els Set Magnífics, però també torna True Grit, que aquí es va traduir com Valor de Ley, l'última pel·lícula, segons tinc entès, de John Wayne, que li va permetre guanyar Oscar a John Wayne com millor actor i també Oscar a la nominació, perdó, a la millor cançó de la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Valor de Ley, una pel·lícula de Henry Hathaway.

I què en sabia l'amic Elmer Bernstein de combinar la música dels cowboys amb la música romàntica? Bonic tema aquest de la pel·lícula Valor de Ley, de Henry Hathaway, on intervenia John Wayne. I anem una mica acabant. Recordem de que aniríem a l'any 74, on per la pel·lícula Deadly Honeymoon va ser nominada també per la millor cançó, en aquest cas amb l'Acadèmia, amb el Globus d'Or, però que tampoc va guanyar. I ens acomidem per avui d'aquest memorial d'Elmer Bernstein, segona part, i us emplacem a una tercera part. També recordem que escoltareu també la tercera part de Jerry Goldsmith. Gràcies per la vostra atenció en aquest Un món de músiques.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 Arrobanor, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, però com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Massa no hi fer tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
7: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens

0: mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
1: El canvi climàtic i també el Pla Cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
4: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
3: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
5: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent, doncs, que no va poder sortir de les naus.
6: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
3: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà, agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
7: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
8: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
7: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb almès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Asaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president de Saja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
10: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires...

0: veure de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
1: Segons l'assaig, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Passant 10 minuts a les dues, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
5: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
4: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
6: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
4: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
3: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
7: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
8: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
9: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
7: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
10: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, Aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
2: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
1: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
11: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
3: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiaroti.
12: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
13: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
12: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
3: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
14: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
15: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
14: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
1: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
3: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
1: Els fets van passar la matinada de diumenge, els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
3: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
1: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
3: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
16: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
17: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
16: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
17: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
16: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
3: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
18: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'Agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
3: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
19: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
20: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
19: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
20: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
19: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
21: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moumin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
19: I en bàsquet, el FIEC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
22: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIEC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
3: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure. Per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
4: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
2: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
2: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia, un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona, Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
7: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
2: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
7: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
2: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
7: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ha fet des de la primera edició del curs.
8: Va, se n'hi fa tantes coses. I estimar la música li procurarà de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
2: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
9: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
7: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Pané, que és portaveu del govern.
10: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
7: El govern defensa la no activació de l'S-Alert durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
10: L'S-Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'S-Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
7: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
11: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
12: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
13: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
11: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
14: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
15: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle hi havia una persona fent així espavents amb els braços, i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
14: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Comarruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: Un episodi de pluges violentes que es tanca amb prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
16: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
17: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
16: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha acollit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats a la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
19: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
18: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
20: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
18: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: David, el Consell de Ministres també ha aprovat 2 avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
18: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
2: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
0: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de la sal, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
21: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
22: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
0: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
7: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi... Aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
7: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
7: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
23: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
7: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees M i la Generalitat.
2: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
24: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
1: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per la gent del poble, per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
24: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
7: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
2: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
7: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
2: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
7: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagún amb la temàtica Sagún i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
2: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
6: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
8: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
6: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
8: Massa no he fet tantes coses. I estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
6: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
2: I avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
9: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
5: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasó serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou, coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
5: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
10: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
5: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
11: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
5: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
12: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAT Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
5: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Torres ha assegurat que la prioritat del govern espanyol és la devolució dels migrants a Marroc, però s'ha de fer amb garanties pertinents, d'acord amb l'ordre internacional i respectant els drets humans.
2: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: El govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar-les al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. Canviem de tema. Tarragona refà de les conseqüències del temporal de pluja, intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Ahir, recordem, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts, netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari i ha dit de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se a episodis tan ràpids.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
1: I la Ronda de Dalt recupera el carril tallat entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El carril estava tallat en dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar els futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·laboració d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és enllestir-lo a finals de 2027. I detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà aquest dilluns. Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides que li va provocar l'accident. I acabem amb nom propi, el del terrassenc Xavi Hernández, que inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol. El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès. Fins al 2030, el català s'estrena oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
4: Ràdio Molins de Rei i un munt de músiques presenten

amb Bot Orquestra. Guió i muntatge musical, Albert Pérez i Puig. Amb Bot Orquestra. Benvinguts al programa Amb Bot Orquestra. Marsellès com Fran Porcel, nascut el 1925 i mort a Perpinyà l'any 2006, Pol Moriat es va consolidar com un dels grans directors d'orquestra. Ja va començar a formar grups orquestrals durant la Segona Guerra Mundial. A la dècada dels anys 50 era el director musical de cantants francesos com Charles Nabur i Maurice Chevalier, a qui va acompanyar en diverses gires. També Pol Moriat va ajudar al llançament artístic de Myriel Mathieu. El seu primer treball discogràfic és de 1958. Signa contracte amb el segell Bel Air de 1959,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi crema al parc de Collserola al barri de Canyelles per sobre de la carretera alta de Roquetes, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona. El foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda en una zona de matolls i se'n desconeix l'abast, tot i que les flames estan estenent ràpidament i estan a tocar d'una línia d'alta tensió i ascendeixen pel turó. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats dels bombers que treballen en l'extinció, sobretot centrats al flanc dret. Hi ha un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF. La columna de fum és visible des de diversos punts de la ciutat. I dues de les tres persones ferides per la caiguda d'un mur a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials de dissabte a la matinada són amb mort cerebral. Les víctimes són mare i filla. Dues dones, la filla té 18 anys, van quedar ferides en estat crític i greu, respectivament, després que els caigués un mur a sobre al port de Roda de Barà. L'accident va deixar un total de tres persones ferides i les dues dones van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Precisament l'episodi de temps violent d'ahir ha afectat també el Baix Penedès només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Escoltem l'agent Miguel Ángel Rodríguez del Vendrell.
2: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle hi havia una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe. Vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
1: I un ciclista mort aquesta tarda en una caiguda a la via, a la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu. Els Mossos han rebut l'avís del sinistre a la 1:11. Per causes encara s'investiguen, el ciclista ha caigut a la via i ha mort. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort en sinistres de trànsit en les carreteres catalanes des de començaments d'any. I parlem a l'Alt Empordà perquè Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua i és capaç de detectar, en aquest cas, possibles situacions de risc, com ara, per exemple, la indisposició sobtada d'un banyista que normalment genera greus ensurts.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergències han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per l'incendi a Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges des de l'ERC per ordenar el confinament dels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc, que afecta ara unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. L'incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre la carretera alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 60 dotacions, 12 de les quals aèries. El foc s'ha declarat passades les 3 de la tarda en una zona de matolls. També s'han tancat les estacions a la línia 11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana i a Rodalies a causa del fum. S'ha actuat en la circulació, tallant la circulació de trens a la R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. El govern català ha condemnat avui a l'agressió un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets. I la delegació del govern a la Comunitat Valenciana afirma que no s'havia donat cap ordre específica de requisar banderes. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
2: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 d'agost al matí un menor de 17 anys al volant d'un cotxe on viatjava per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. S'investiga, a més, un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut el permís. Els agents van arrestar també el seu pare de 58 anys com a presumpte cooperador necessari del mateix delicte per haver-li consentit la conducció. I la Generalitat ha aprovat atorgar el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, dotat amb 80.000 euros, al biòleg Josep Canadell. L'investigador ha estat premiat per la seva recerca pionera en la investigació sobre la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen ecosistemes d'intercanvi de carboni a la Terra.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Itano, Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi i comencem un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, una nova oportunitat doncs, per viure junts totes aquelles històries, totes aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens tornen locos, que ens tornen bojos, que ens agraden, que ens agradaven llavors, que ens han seguit agradant durant tot aquest temps i que ens segueixen agradant ara i ens seguiran agradant per sempre. I, sens dubte, estem parlant de les dues èpoques daurades de la música, no? Perquè... ho hem dit molts cops. Sí que en totes les èpoques, evidentment, es fa bona música, hi ha música ben xula i ben guapa. Però de la música dels 2000 o del 2010, ostres, no se n'acaba de parlar tant, no? I en canvi tenim un boom, tenim una festa amb tot això dels 80 i els 90, que, clar, a veure... està clar que si a hores d'ara les festes que funcionen són les que es fan amb aquests remembers, amb aquestes històries d'aquells 20 anys, d'aquelles dues dècades de música, deu ser per alguna cosa. I justament per aquesta cosa és la mateixa que nosaltres ens hem proposat de compartir junts aquest programa, aquesta Generació Chic, aquesta història que, mira, doncs entrega a entrega, podcast a podcast, programa a programa, si som més puristes o més com de tota la vida, no? Doncs és el que fem al final, doncs recordar junts aquestes dues dècades, aquests 80 i 90, i la música d'aquests 80 i 90. Tanta música, tants artistes, tants cantants, tants grups. No ens dona temps. Això sí, nosaltres ens hem proposat aquí al Generació, doncs, anar directament als números 1, perquè... al final, si tenim tant per triar, doncs per què hem de quedar-nos amb qualsevol cosa? Res de tot això. Aquí anem a sac-pac. Anem amb l'últim, amb el que més va funcionar, amb els números 1, amb els primers i primers i primers de cada, diguem-ne, de cada artista. No? És veritat que tenim artistes de referència que és molt difícil dir no, és que aquí només en farem servir un. Aquí nosaltres, aquest és el millor de... No som ningú per dir qui és el millor de cada casa, perquè hi ha gent, hi ha artistes que, noi, doncs tenen un catàleg de cançons que no ens les acabaríem pas. I d'aquests, doncs, n'haurem de posar dos, tres, les que faci falta, sempre i quan siguin bones, sempre i quan siguin les que vosaltres us agraden, les que vosaltres ens demaneu, també a través d'Instagram, ja ho saps. Aquí, al Generació Chic. Què, ens hi posem i comencem el programa d'avui? Fem una baladota d'aquelles xules que ens agrada a nosaltres, eh? Una d'aquelles...

El que et deia, la balada per antonomàcia dels Guam. George Michael, Andrew Reilly... Sí, home, sí. Una balada de les que nosaltres ens posàvem... No sé, aquesta era de les de tenir en aquella cinta de caset, eh? Sempre dèiem aquella... Tenies una cinta de caset que en deies del Porciaca, no? Que es portava, doncs, allà al cotxe guardadeta.

el Careless Whispers dels Wham. El Make It Big, que és aquest àlbum de 1984, segurament dels seus... Després hi ha el The Final, no?, que és una mica una recopilació, però el Make It Big segurament seria el gran àlbum de Wham. Wham hem sentit de moltes coses aquí al Generació i la seguirem escoltant, perquè molts de vosaltres ens en parleu, ens les demaneu. Ja sabeu que ho podeu fer a través del perfil que tenim a Instagram amb aquell arroba al davant, Generació Chic tot junt, i és allà on ens apleguem tota la colla, tots els amics, tots els grans amics del Generació Chic.

Friends will be friends, els amics serem sempre amics, seran sempre amics. I dic serem, ho dic ja en primera persona, perquè, home, si ja ho som, per què ho hem de deixar de ser? Què és lleig, això de deixar de ser amics? No volem deixar de ser amics, al contrari, volem que siguem encara més amics. Per això et parlava abans d'aquest perfil que tenim a Instagram, aquest club del Generació Chic, allà on ens ajuntem tots i fem això, que això sigui, doncs això, divertit. Friends will be friends. Una cançó, com sempre, amb la firma del Freddie Mercury, però en aquest cas acompanyant-la del John Deacon, el baixista dels Queen. Que sempre parlem molt del Freddie Mercury i del Brian May, que potser són les fotos més icòniques de la banda, però no oblidem els altres dos, que també doncs el Roger Taylor a la bateria o el John Deacon també eren Queen. Veus, Queen és una d'aquelles bandes que et deia al principi que si hem de triar una cançó, doncs ens costaria moltíssim. Llavors què fem? Doncs posar tot el que sigui grans èxits de Queen. I en busquem altres històries, perquè això no s'acaba mai, i hi ha històries que no s'acaben mai, com aquesta. Limal.

Ai, quina manera de fer-te malbé les cançons, eh? Però si l'estem cantant tots. Never Ending Story, aquesta història que no s'acaba mai. La història que ens portava l'Imal. L'Imal, que de fet es diu Christopher. Es diu Christopher Jamil, i aquest Jamil, si tu canvies les lletres de Jamil, doncs et surt un anagrama que diu Limal, i aquí és d'on ve el nom d'aquest cantant anglès, que va ser també líder dels Kaja Go Go. Evidentment, l'himne seu, el seu gran èxit és aquesta història interminable. Aquest Neverending Story, una cançó produïda i composada, de fet, pel productor italià Giorgio Moroder. Per aquesta pel·lícula de Neverending Story de 1984.

recordes, de la pel·lícula que sortia volant amb aquell... Ostres! Quines coses ens agradaven, en aquella època. Bueno, però és... Ara, xula, era molt xula, aquesta pel·lícula. Estem anglesos avui, Amb els Wham, amb els Queen, amb l'Imal, i aquests també són anglesos. Els Spandau Ballet. Only when you leave. Només quan te'n vas des del Parell, també de 1984. Home, perquè ens agraden molt els Spandau Ballet. I ens demaneu molt els Spandau Ballet. Va, vinga, anem amb aquest Only when you leave del 84.

Only when you leave. Només quan te'n vas és només que... Bé, només sap, ho deixarem, ho posarem com una coseta mala. Només quan te'n vas és el moment on el que ja volem que tornis. Ens passa el mateix amb la música dels Spandau Ballet. Only when you leave. Aquesta ens la demanava la Sílvia. De fet, demanava coses d'Spandau Ballet, així en general, perquè el True, bueno, el True ja l'hem posat alguna altra vegada. Doncs sí, doncs si t'agradava el True, segur que també t'agradarà aquest Only when you leave. Spandau, la banda del Gary Kemp. De fet, els germans Kemp, però... El líder de la banda, sens dubte, en Gary Kemp. Ja ho saps que el Martin Kemp, també el seu germà, era també formava part d'aquesta banda. Hi ha moltes bandes que estan formades per germans. Diuen que algunes malavingudes, també d'anglesos, també tenim alguna referència sobre això. Aquests també són anglesos, i també són germans, i també han format una banda guapíssima que es deia Eight.

atrevessant-nos el cor directament, com aquelles fluixes, saps, que pintàvem allò les parets i els arbres amb la navalleta o amb un punxó? Doncs això, un cor amb aquella fletxa del senyor Cupido. Doncs una cosa així és el que la Patsy Kensit, que és la líder, la veu, la imatge dels Eight Wonders, d'aquesta vuitena meravella, des d'un àlbum que es deia Fearless del 88, doncs ens portaven aquest èxit, Cross My Heart.

et deia, era una banda... La formaven en principi doncs els germans Kensi, però... Bé, després, la imatge sempre ha sigut ella. Guapeta ella, rosseta ella. Una vuitena meravella, com totes les que escolteu i sou aquí al Generació G. Què, la Madonna? Una mica de Madonna? Fotem-li fort.

Like a Virgin, volem sentir això, el batec del teu cor, però així com molt, molt, molt a prop meu. Aquest Like a Virgin va donar nom també al segon dels àlbums de la Madonna. O sigui, això és del principi, ja es veu, aquí la veu molt jove de la Madonna.

0: Avui estem molt poperos i molt 84. Aquesta també és del 84. Like a virgin. De la Madonna, Luigi Cone, ja ho saps, el que et deia, el segon àlbum, però aquesta, a més, va ser el segon single que va sortir d'aquest àlbum. També va sortir després els recopilatoris, evidentment, perquè és una de les grans cançons de la gran Madonna. Ai, va, música dels 80 i els 90, que és al final el que tenim aquí al Generació, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic.
0: Anem a aprendre una mica la lliçó. Anem a estudiar una mica lletres. E, I, A, O, U. Això ens ho deien els Fruits. Repassant les lletres una mica molt borriquito com tu, no? Però això en versió anglesa. Gonna get you.

Grans cançons, sobretot a inicis dels 80, aquest A-E-A-O-U, amb els Freeze, aquesta banda, des d'Anglaterra, però aquí hi ha, per exemple, hi ha moltíssimes coses, per exemple, explicar-te d'aquesta cançó. És del 83, però original de la banda Freeze, com et deia. Aquests congelats, aquests senyors congelats, que no són del glaçó, eh? Aquests vénen des d'Anglaterra, i aquesta, et deia, aquesta cançó és de 1983, d'un àlbum que es deia Gonna Get You. D'això em va fer les remescles també un gran de la música disco, que és un tal Jelly Bean Benítez. En Jelly Bean, també molt lligat a la Madonna que escoltàvem abans, eh? Un dels grans noms dels 80 i de la música de discoteca.

I mira, doncs ja ens ha entrat per sota el nen Tenon, el Chris Lowe, aquests dos xavalets que, mira, sempre volen buscar el seu espai. I vaja, si el van trobar, sobretot a la música. Des d'un àlbum que es deia Introspective, aquest és del 87, amb una versió d'un clàssic de l'Elvis Presley. A la seva manera es van fer aquest Always on my mind. Doncs sí, senyor, ens va agradar molt aquesta versió, que després t'explico, això ho van fer per entrar als mercats americans.

Aquesta versió, aquesta cançó dels Pet Shop Boys, aquest de You're Always on My Mind, la tenim ja com molt interioritzada, com a que és això, una cançó dels Pet Shop Boys. La veritat, si busques... no, de fet, és que no s'hi sembla gens a la versió original. O a la majoria de versions que se n'han fet d'aquesta cançó. Jo et deia abans, de l'Elvis Presley, que va ser qui la va popularitzar. De totes maneres, no va ser el primer que va gravar aquest You Were Always On My Mind, sinó que el primer que ho va fer va ser un senyor que es deia Billy Joe, B.J. Thomas, que era un cantant de country, però a qui realment atribuïm aquesta cançó a les seves primeres versions va ser per també la cantant de country, Brenda Lee, i com no, evidentment, el senyor Elvis Presley. Els Pet Shop Boys van fer aquesta versió que no té res a veure amb la baladota amb aquella balada de l'Elvis Presley, i ho van fer per entrar sobretot al mercat dels Estats Units. Els Pet Shop Boys, que ja eren prou coneguts a Europa i sobretot a Anglaterra, doncs amb aquesta cançó va ser amb la que van voler triomfar, i de fet van triomfar, van entrar, com no, al mercat dels Estats Units amb una versió totalment diferent de la cançó que et deia de la mateixa Elvis Presley. Però és que aquesta cançó l'ha cantat, jo no sé, versions de l'Always on My Mind, des de l'Elvis Presley, la Brenda Lee, com et deia, els Pet Shop Boys que estem escoltant, James Galloway, Chris DeBar, Johnny Cash, la Shakira, Ryan Adams, no confondre amb Ryan Adams. I els grans crooners, en Julio Iglesias, també, abans de fer aquestes tonteries que feia, o mentre feia, vés a saber, Michael Bublé, un tou de gent. Va, anem amb, i ara això sí, molt, molt, molt de discoteca. Sí, posem-nos discotequeros per anar després a la part final del programa. Anirem ja una mica més rockeros, que també ens ho demaneu, això. Mojo! Una cançó del 2000, la banda alta, eh? Aquestes nenes, aquestes noies, aquestes... com en diem, d'això en diem? Simplement, Leire, no? Vinga, les

Mojo, són una, un duet, són una, aquests senyors arriben des de França. El 2000 ens van portar aquest Lady Hit Me Tonight. Home, és una cançó d'aquestes de discoteca de les que ens donen la, la brometa fàcil, no? La brometa fàcil. Tens alguna amiga que es digui Leire? No sé, perquè si tens alguna amiga li pots dir allò de Leire, no? Can't you see? You're my delight.

mirant dels ulls i jugant una mica i ballant una mica. Ja ho saps que cap al final del programa no sé què ens passa, no? I que se'ns en van les cames, els peus, i ens posem a ballar el que ens tinin aquí al...

que ens passaríem la vida escoltant cançonaques com aquestes, tamassos com aquests, però una miqueta de pop espanyol, no, també? Sí, va, home. Anem amb aquesta gent de Granada, anem amb La Guàrdia i anem a veure què passa quan surt aquell sol que brilla tan fort i ens agrada.

Home, nosaltres no volem que t'oblidis d'absolutament de ningú. No, no, no, no, no. Res d'oblidar-te. Res d'oblidar-te. El que has de fer quan surti el sol és emportar-te un podcast del Generació Xic, per exemple, no? I posarem temes com per aquest, per exemple, aquesta banda de Granada, La Guàrdia, Quan brilla el sol, o, per exemple, anirem acabant el programa d'avui i ho farem amb un temasso que ens heu demanat mil vegades. I aquest temasso és... són els Europe. I és aquest final del compte enrere de Final of Countdown del 86, un temasso, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, on allà on n'hi hagin. I amb això acabarem el Generació d'avui. Què? Guapa aquesta per acabar, sí o no? Són els Europe, des d'Estocolm.

0: banda, una banda sueca amb la que acabem moltes bandes sueques que ens agraden, però aquests, mira, doncs avui el fem servir, és aquelles de cuernos en l'aire i aquí tots a fer l'air guitar a sac pac. Per viure junts, és clar que sí, aquest final del compte enrere. Una de les cançonaques més importants d'aquesta banda, tot i que han tingut molts èxits, han gravat un tou de discos. Només d'aquesta cançó van vendre més de 15 milions. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres, sí? Doncs moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El foc a Collserola continua actiu. Els equips d'emergència s'han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge a Torre Baró. Es tracta de 35 veïns dels edificis dels carrers Lliçai i de Castellví, que fa frontera amb la zona forestal. Protecció Civil, de fet, ha enviat dos missatges des d'alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El foc afecta unes 35 hectàrees de terreny. Els bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 16 dotacions, 12 de les quals aèries. Els bombers esperen les properes hores que les condicions ambientals ajudin a controlar el front dret i esquerre perquè els preocupen. Escoltem el cap d'intervenció, Sergi Bové.
6: Inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues en mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
5: Encara a Barcelona, l'Ajuntament encara a la recta final de la transformació de l'antiga fàbrica industrial escocesa, ubicada al 22 arroba nord. L'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària. Jaume Collboni, l'alcalde, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions. Es preveu 100 llocs de treball directes i 500 d'indirectes.
7: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: I Toses compta amb una guingueta a peu de carretera, just davant de l'estació, que actua com a botiga i dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió per dinamitzar el poble. I ho acabem de saber, la cantant i compositora nord-americana Dolly Parton, una de les grans figures de la música country, s'ha mort als 80 anys a Nashville. La mort ha estat anunciada pel seu nebot Brian Seaver en un comunicat i un vídeo publicat a les xarxes socials de l'artista. No s'ha fet pública la causa de la mort. Aquests darrers mesos havia tingut, això sí, problemes de salut. Darrer punt, el Barça-Real Madrid de la Lliga F jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals, probablement el 3 o el 4 d'octubre.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Molins de Rei presenta Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor dels germans Marx.
7: Amb vosaltres, Groucho i Chico Advocats.
8: I ara, amb tots vosaltres, Groucho i Chico Marx en un nou episodi de... Groucho i Chico Advocats.

0: Això és un escàndol, Rebel·li! Mira que tancar-nos fora de la nostra pròpia oficina el dia de Nadal. A tot un ciutadà americà com jo! I a tu, que ni tan sols ho ets. Comencem bé el Nadal. La primera cosa que faig aquest matí en llevar-me és mirar dins del meu mitjó i què hi trobo? El teu peu.
1: Què volen? Me'l va donar aquest mitjó.
0: Et vaig donar un mitjó.
1: I tant, mestre. Ahir la nit jo li vaig preguntar què em donaria per Nadal. I em va dir que havia de ser un bon mitjó. Perquè, si no, no em veuria ni mitja.
0: Just a la fusta, Rebel. No has estat bon minyó i per això no tens cap regal meu.
1: Té un regal per mi, mestre. Magnífic. Què és?
0: No t'ho puc dir, Rebel. És un secret.
1: Vaja, jo no em fumo de secrets. Fumo cigarrets.
0: Una altra gracieta com aquesta i t'omplo de cigarrots. 6 garrots per banda i ja veuràs quin ball de bastons.
1: Me picaré una mica més. Potser podrem tirar la porta a terra.
0: Més fort, Rebel, i més fort! Hem d'entrar com sigui a l'edifici!
1: Ei, mestre, per què no pica una mica vostè també?
0: Ja m'agradaria, Rebel·li, però tinc el peu adormit.
1: Adormit? Tant espècil.
0: Rebel·li sempre ha estat partidari de don pipar la gent quan dorm.
1: Ja pico.
0: Així no farem res, Rebel·li. Tot ho fas a pas de bou.
1: No sabia que hi havia passos de bou. Em pensava que tot eren passos de zebra. Ei, mestre, per allà ve un poli.
2: Ei, fana, aquí fora.
3: Oh, em posen malalt aquests pingüins.
1: Això és un pingüí? Ara entenc per què se n'han anat les zebres.
3: Calla, Rebel·li.
0: Què hi fa per aquí, agent?
2: Ja se'ls ha perdut en aquest edifici.
1: Vivim en aquest edifici, senyor policia.
2: Ah, així viuen aquí, eh? Esperen que m'ho cregui. Per aquí no hi passo.
0: Ni per aquí ni per enlloc. Aquest és el problema. Si passava, entraríem junts. Escolti, oficial, vostè que té bons peus, què li sembla si ens ajuda a donar puntades a la porta una estoneta?
2: Quin parell de poca vergonyes. Si avui no fos Nadal, els enviava tots dos a la garjola de pet. Ara es campa la boira, de pressa.
3: Rebel·li, avui pot ser un gran dia. Dec haver saltat de l'escriptori pel cantó equivocat. El que sembla clar és que Santa Claus se n'ha oblidat de nosaltres.
1: Potser Santa Claus no ha baixat per la nostra xemeneia perquè li fan por les gralles.
3: Gralles? Gralles a la xemeneia.
1: Esclar, ja em dirà per on sortiria el fum del rostit, si no.
3: Mira, Rebel·li, no empitjoris les coses. Tot plegat és culpa teva, tu miris com tu miris. Si no t'haguessis posat a caminar en somnis i jo no hagués estat dormint amb tu, mai no hauríem sortit caminant de l'oficina.
1: No puc evitar-ho, mestre. Somio que una senyora estupenda em convida a anar a un gran dinar de Nadal i jo l'acompanyo a casa caminant. Llavors em desperto,

0: passa, homenet? També t'han tancat fora de la teva oficina? Com et dius?
1: Em picuràs i m'he perdut.
0: Tomba't d'esquena, Rebeli, que no veus que estàs espantant el nen? Què et passa, Horàs? Estàs malalt?
1: No, tinc gana. El papa em portava el dinar de Nadal i ha sentit uns nens que cantaven Nadales i se n'han anat a donar-los diners i l'he perdut.
2: Els ha donat diners per cantar? Magnífic, jo canto molt bé.
0: Potser encara hi faríem negoci amb aquesta conya de les Nadales. El problema és que no en conec cap de Nadal. L'única que coneixia era la Nati, però es va casar i se'n va anar de la ciutat.
2: Jo en conec dues de Nadales.
0: En coneixes dues? Bé, doncs, si en cantes una, t'escoltarem.
2: Nadal, Nadal, llum de la meva vida.
0: És espantosa, Rebeli. Serà millor que cantis l'altra.
2: Molt bé. Doncs canto l'altra.
3: Nadal, Nadal, llum de la meva vida.
0: Però si és la mateixa cançó.
2: Sí, però aquesta va de la part baixa.
3: Nadal, Nadal, llum de la meva...
0: Estàs en baixa forma, Rebeli. Aquest nen només brama i sona molt millor que tu.
2: Escolta, jo canto d'oïda.
0: D'oïda? Doncs t'aconsello que provis de fer servir la boca de tant en tant. Ja veuràs com t'hi notes.
1: Vull menjar.
0: Mira, nen, nen, comences a ser un problema. Ara vols menjar, eh? Vejam quants diners portes a sobre.
1: No tinc diners.
0: Res de res. Rebeli, mira-li la boca. Potser té alguna dent d'or.
2: Sinestra. Ha mossegat el dit. Em sembla que deu tenir molta gana.
0: Que té gana? Molt bé. Anirem al millor restaurant de la ciutat i farem un bon dinar de Nadal.
2: Que s'ha tornat boig. No tenim diners.
0: Ja m'ha sentit, Rebeli. El millor restaurant de la ciutat. Com millor sigui el restaurant, més vells seran els cambrers. I com més vells, menys mal ens faran quan ens facin fora cops de peu.
4: Em permet l'abric, senyor? Em permet l'abric?
0: Si m'hi permeto? No, miri, és que aquesta gabardina és impermissible. Té algun problema?
4: Oh, si pensa menjar al restaurant, senyor, hauria de deixar el seu abric aquí.
0: Escolta, petita, tinc una idea millor. Per entrar a la gabardina, i em quedaré aquí amb tu, eh? Que també, sembla que...
2: No s'entretingui, mestre. Tinc gana.
1: Jo també tinc gana!
0: D'acord, joveneta, aquí la té. I asseguri-se'n de tirar-me-la quan em facin fora.
4: Gràcies, senyor. Em permet el seu, sisplau?
2: Què me'n dóna a canvi?
4: Li donaré un volant, senyor.
2: Així el vol comprar, i de pressa, eh? Doncs no li accepto un pagaré. M'haurà de donar trinco-trinco, tot en efectiu.
0: Vinga, veuràs. Va, Rebeli! És un restaurant molt distingit. Serà un honor ser expulsat d'aquí.
5: Taula per tres, senyor?
0: Sí, capità. Si pot ser, ben a prop de la porta. No podríem posar una taula fora al carrer, oi? És que ens encanta menjar fora.
5: Fora, senyor?
2: I tant, que mengem fora. Sempre mengem fora, dones.
5: Aquesta mateixa és una bona taula, molt agradable, senyor.
2: Què té d'agradable?
5: Doncs és just al costat d'una finestra, senyor. Podran veure el carrer.
0: Per això no pateixi prou, que hi acabarem al carrer.
2: D'acord, agafem la taula, capi. Però haurà de treure les tovalles.
5: No vols tovalles, senyor?
2: És que no volem pagar el cobert. Ah! Ah!
1: Menjar, menjar, nyam-nyam! Ja som a punt de menjar!
5: Què prendrà el senyor?
0: Doncs miri, no em ve res de gust. No, he esmorzat molt i molt tard. De fet, vaig esmorzar a finals d'agost. Pensant-ho millor, crec que prendré el menú de $2. Quant costa?
2: Em sembla que $1.50, mestre.
0: Magnífic! Miri, agafo un menú i em queda deure $20.
1: Ei, em pensava que no teníeu diners.
0: Ai, que sé, nena, que n'és de salat, l'homenet. Més salat que el bacallà. I espero que no diguis res més.
5: I vostè, senyor?
2: Primer vull una menestra de verdura, després raviolis, després espagueti amb formatge, després espagueti sense formatge i després formatge sense espagueti. I em sembla que després prendré pasta fesó.
5: Que voldrà res per postres?
2: Ostres? D'acord. I per postres, crec que em quedo amb el menú de $2.
1: Elis, Elis, no tenim diners. Elis, Elis, no tenim diners.
0: Ai, que n'és de gràcia.
1: Ui!
0: Sempre em va aquesta broma pels diners.

0: M'agrada el nano. M'encantaria tenir un nen com ell.
1: Home, si ens fa mig dòlar de descompte, és tot seu.
0: Mig dòlar?
1: D'acord, deixem-ho en un quart de dòlar, però s'haurà de quedar amb en rebenta.
2: Ei, mestre, no es posi nerviós. Vinga, senyor cambrer, ja ens pot començar a portar els plats. Estic a punt per menjar!
0: Ah, ara mateix, senyor, ara mateix.
1: Rebel, i què fas descordant-te la camisa?
2: Acabo de recordar que el metge sempre diu que quan menjo he de vigilar el meu estómac. Qui és aquell home gran que ve cap aquí?
3: Perdonin, senyors, si els destorbo.
1: I tant que ens destorba, però si es corda la vinc, ningú no ho notarà.
3: Ja em perdonarà, però estic convençut que hem coincidit en algun lloc abans.
1: Escolti, per casualitat no serà Flywheel l'advocat, oi?
3: No, em temo que no.
1: Home, no hi ha res a tema. No sap la sort que té.
3: Senyors, em presentaré. Sóc un multimilionari que...
2: No ens preocupa gens el que vostè sigui. El que volem saber si té diners.
3: Ja li dic, moltíssims. Més dels que puc gastar. Però què són els diners sense una llar? Sense sers estimats.
1: Què són els diners sense una llar? Home, aquesta sí que és bona endevinalla. Però m'hi jugo el que calgui que puc trobar la resposta.
2: Ei, jo en sé una de millor. Endevina, endevineta. T'hi pots rentar les dents i pots seure una estoneta. Què és, eh? Què és, eh? Què és?
3: Rentar-se les dents i seure.
2: Es dona un raspall de dents i una cadira.
1: Rebel·li, comences a perdre el senderi. I com més trigui a tornar, millor estaràs.
4: Tinc gana.
3: Senyors, em pregunto si no em podrien fer un gran favor. Soc un pobre vell solitari. I m'encanten les criatures. Em preguntava si vostès dos i el seu nen no accedirien a considerar-se els meus convidats i em permetrien compartir el dinar de Nadal amb vostès.
1: Ximpleries! Ni pensaments! Vostè ha de ser el nostre convidat. Però pot pagar el dinar, naturalment.
3: Esplèndid. Esplèndid. Això és just el que jo volia. I ara, què t'agradaria, reietó?
4: M'agradaria que marxessis.
1: Hauràs. És així com li pagues la seva mobilitat, aquest senyor tan simpàtic.
2: Pagar-me? Em pensava que era ell qui convidava.
1: Calla, hauràs o rebràs.
3: No el renyi. Estic segur que no volia dir això. Oi que no, bonic?
4: I clar que volia dir-ho. No m'agrades gens ni mica. Em fas fàstic.
1: Què? Ah! Inés, sempre parla d'aquesta manera la gent que li agrada. Oi que si oràs, bonica?
4: No, és un os fastigós.
3: Mai ningú no m'ha tractat tant que...
2: Oràs, tanca la boca.
4: Ai!
2: Quines coses diu el nen, eh? Os fastigós?
3: Fins aquí hem arribat. Senyors, poden pagar-se el seu propi dinar.
1: Que ens podem pagar el dinar? Què li fa pensar que podem?
3: S'ha acabat. Passi-ho bé.
1: Horas, maco, treu-te les ulleres.
2: Ei, què és això?
1: Cambrer, què ha estat aquest soroll?
0: Oh, no res, senyor. És només que han fet fora un home que no podia pagar el seu compte.
2: Què? Que m'ha passat la gana.
0: No s'hi amoïni, senyor, es troba bé. Només hi ha trencat una cama.
1: Cambrer, he fet un pensament. Em penso que no dinarem aquí. Cancel·li els nostres plats.
0: Oh, ara no puc, senyor, ja els estan fent.
1: No ho puc cancel·lar?
0: No, senyor.
1: D'acord, en aquest cas voldria afegir-hi una cosa. Després de les postres ens porta tres coixins i una ampolla de vi.

0: Un parell d'espavilats, eh? Us pensàveu que menjaríeu de franc. Tots us quedareu aquí a la cuina farangant plats. Al pinga-pinga.
1: Ei, ei, vostè, ei! A qui es pensa que em peig?
0: A tu!
2: Té raó, Reali. L'he vist com et donava una empenta amb els meus mateixos ulls. Ara l'empenyarem nosaltres i haurà d'endevinar qui està.
0: Però has de donar-me empentes! Mira que us heu trencat tots aquests plats.
2: Magnífic, així no haurem de rentar-los.
0: Desgraciats, us adoneu que heu trencat més de 100 plats.
1: Sí, mestre, és pitjor del que em pensava. Els plats s'han trencat pel davant i pel darrere.
0: Pierre, Pierre, vine cap aquí.
3: Visita-la, que no sap que estic ocupat a la cuina. D'acord, i jo sóc el xef, el cuiner. El xef.
2: Home, veiem si es decideix. És el cuiner o el xef?
1: Ei, necessito un xef.
0: Necessites un xef?
1: Sí, jo prendré un xef amb llet.
0: Oh, en Pierre, aquest parell de senyors no han volgut pagar el seu diner i m'han insultat. Queda't aquest a la cuina i posa-la a treballar.
1: Ei, ei, això no és just. En Plywell m'ha dit que si no pagàvem ens arrestarien, que potser ens farien fora cops, però no ha dit res de treballar.
0: Treballaràs o et foradaré apuntades aquests pantalons vells que portes fins que ho facis?
2: Escolti, bon home, sota aquests pantalons vells s'hi pot amagar un cor d'or.
0: Mentrestant, tu sortiràs als menjadors a servir dalt a les taules.
2: Aquelles taules tan petites? Doncs no em demana res si em poso a servir dalt d'una taula tan petita que hauré.
0: Ja has sentit el que t'he dit. Mira, et porta't aquest plat d'arròs bif a la taula 28.
2: Per què la 28? Ja m'ho puc menjar aquí mateix a la cuina.
0: Aquest plat és per un client. Vine amb mi, t'ensenyaré on l'has de portar.
2: Ah, ja ho entenc. El sap servir, però no és capaç de portar-lo, eh?
1: Ei, ei, un moment, mestre.
2: Què?
1: On és el petit Horaci?
2: El fan treballar, també. Pesa verdures.
1: Que pesa verdures? Home, déu-n'hi-do, la feineta per un tap de bassa com ell.
2: Només ho fa petit escola.
0: Prou de xerraneca, a la rentaplats.
2: Per què no anem tots al cinema i deixem els plats a l'aigüera fins a la tornada, eh?
1: Magnífic, mestre. Jo vull veure aquella pel·li tan divertida que fan aquí al costat. Ahir vaig anar i, ai, em vaig pixar. Però no em va agradar.
2: Et vas pixar de riure i no et va agradar?
1: Esclar que no em va agradar. És per això que em vaig pirar. Vaig pirar del cinema 5 minuts després que comencés la pel·lícula.
2: Rebel, i estàs gastant saliva. Per què no deixes d'escopir?
0: Va, Flywheel, passa, passa.
4: Es Gardenia, para ti, con ella te quiero decir, te quiero. Tres Gardenias, para ti, con ella...
3: Mon Dieu! Calleu i agafeu els plats, poseu-los a l'aigua, tu, gos, rentes!
1: Ei, ei, ei, què es pensa? Que sóc un gos d'aigües?
4: Ets un noi molt llest. Et penses que es menja del fang aquí, oi?
1: Miri, miri, no entenc el seu parlar. Em penso que no parla gaire bé.
4: No m'entens? Potser aquest bastó t'ajudarà a entendre. Saps què faré amb aquest bastó?
1: I tant que ho sé. Farà un entrepà de fuet. Ei, cuiner, que ha fet mai un tomàquet nyam-nyam?
4: Tomàquet nyam-nyam? Mai no he sentit parlar d'una cosa així.
1: Doncs és molt bo. I explico com es fa. Primer s'agafa una mica d'espinacs. Després es barregen amb tot un grapat d'espinacs. Després s'hi afegeix... deixi'm recordar. Ah, sí. Crec que mitja lliure d'espinacs frescos. Després es deixa al foc un parell d'hores. I ara, noi, té molt bon gust. És boníssim. M'agrada.
4: Però ho ha dit tomàquet nyam-nyam i això només són espinacs.
1: Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Li dic tomàquet nyam-nyam perquè no m'agraden els espinacs.
2: Escolti-m'ho. Sap aquell deliciós tall de roast beef que m'acaba de donar? Que anava guarnit amb patates rosses, pitòfones, tendres i pèsols.
4: Oh, oui, oui, oui. És la meva especialité, la meva obra mestra.
2: La seva obra mestra. Doncs m'acaba de caure de les mans.
4: Terrible! Aquell plat superb pel terra!
2: Oh, no, no, no s'esveri, no s'esveri, gabatxet, no s'esveri, no, no ha caigut a terra. M'ha caigut a la falda del client.
4: M'agafarà un pataput!
2: No pot embocar un put, encara. Està fora del green. Si tingués un cadi, n'aprendria.
1: Ei, jo la conec, aquesta cançó.
4: Oh, quina cançó?
1: Cadi, cadi. Cariño, el cariño, vete dedo.
0: Era l'últim paio que va romancejar per qui va perdre la feina.
2: Home, sempre és millor haver viscut un romans i haver perdut que no haver-ne viscut mai.
0: Escolta, Flywheel, veus aquella senyora de la taula 12?
2: Eh?
0: És una de les nostres millors clients i vull que t'hi esforcis.
2: Això serà fàcil, capità. M'hauré d'esforçar només per mirar-lo. Què vol, reina?
5: Mira aquest bistec. Està cremat.
2: Cremat? Però si és una mica de res, ho podem fregar amb vaselina.
5: Això és ridícul. Vull que em porti alguna altra cosa.
2: Molt bé. Què li semblarien unes costelletes de xai tendres? Avui estan molt bé. Jo mateix m'he encarregat de tallar-les.
5: No en vull, de costelles de xai. Ah. Em penso que faré un dinar de pollastre.
2: Un dinar de pollastre? D'acord, ara mateix li porto una mica de passec.
5: Passec?
2: Exactament. Això és un dinar de pollastre? Els nostres pollastres els encanta. D'això, què li sembla el menú de $2?
5: $2 per un dinar de pollastre? Ah. Aquí al costat això costa $3/4.
2: Doncs per què no va aquí al costat?
5: Ja hi he anat. Però no es quedava cap pollastre.
2: Home, si nosaltres no tinguéssim pollastre, el podríem donar a $0.50. A més, creu que es pot comparar el nostre restaurant amb aquell forat d'aquí al costat. Miris bé aquest magnífic menjador. Miri-se'l! Observi aquelles precioses pintures. No creu que això també val diners, eh?
5: Tant me fan les seves pintures.
2: Molt bé. Aleshores li cobrarem a 75, però se l'haurà de menjar amb els ulls tancats.
5: Us cobro afanys. Ja en començo a tenir prou.
2: Que ja en té prou? Molt bé, aleshores li portaré el compte.
5: Metre, metre!
6: Sí, sí, sí, senyora.
5: Aquest cambrer m'ha insultat. Oh. No tornaria a menjar en aquest restaurant mai més.
2: En això estic amb vostè, senyora. El pa és sec, els clients són novells i les úniques virolles que replego són espats.
5: Oh, bon dia, tins.
6: Però, senyora, senyora! Déu del cel, què passa a la cuina?
7: Ei, Pywood! Ei, Pywood! Ei, mestre!
2: Què ha passat?
7: He vist un ratolí a la cuina.
2: I doncs què hi esperaves trobar a la cuina? Un elefant?
7: Ah, no ho sé. Tampoc no em buscava cap.
6: No, no soy arribat massa lluny. Ara arriba el propietari del restaurant. Ell s'encarregarà que tots dos aneu a la carijola. Oh, senyor Corwell!
8: Què passa?
6: Aquests dos homes han menjat un bon dinar i no el podien pagar. Després han destrossat mitja cuina. I a més han insultat els nostres millors clients, senyor Corwell.
8: No m'atabali, ara estic trasbalsat. Terriblement trasbalsat. El meu fill petit ha desaparegut, el pobrissó.
7: Un nen petit? Ha perdut un nen petit? És un gran pel roig de 1,90 m que es diu Angelo.
8: No.
7: No? Llavors deu ser Horàs.
8: Horàs! Així es diu el meu fill. Que l'han vist? On és?
9: Papa! Papa!
8: Fill meu!
9: Papa!
8: Fill meu!
9: Papa!
8: Fill meu!
9: Papa,
8: on has
9: estat?
8: Horàs, fill meu! Fill meu!
2: D'això, d'això, senyor Corwell, què me'n diu de la recompensa?
8: Eh? No, qui ha dit res d'una recompensa?
7: Senyor Flywell, fa un moment no ho ha sentit.
8: Senyors, em temo que mai no els ho podré pagar.
7: Ei, com que no ens ho pot pagar? Llavors ens tornem a quedar el nen.
2: Home, no és una idea del tot dolenta. És la pitjor idea que has tingut mai.
7: Però si ens tornem l'oràs, ens tornaran a donar menjar. Fins i tot ens podríem quedar uns quants dies.
8: Senyors, sisplau, vull que sàpiguen que els estic molt agraït. Hi ha res en aquest món que pugui fer per vostès?
2: Sí.
8: Digui'm, què?
2: Senyor Corwell, aquest restaurant és seu, oi?
8: Sí.
2: Doncs oi que no li faria res donar-nos un parell de dòlars per poder anar a fer un sopar de 100 euros?

0: Marjorie, did Sarah Flywheel? She's very flywheel, money. Va parlar amb el senyor Flywheel? Oh, és el seu despatx privat. Aquí hi ha el senyor Rebelli, pot parlar amb ell?
1: Hola, que vol parlar amb el senyor Flywheel? No hi pot parlar pas ara, està reunit. Com? Amb ningú, només practica. Així bé.
0: Oh, el senyor Rebelli, el senyor Flywheel el vol veure, vol... Oh, senyor Rebelli, què li ha passat a la mà? Què s'ha de tenir embenat?
1: Ah, això, és per culpa del senyor Flywheel. Ahir arribo a treballar a les 3 en punt i es posa histèric. Diu que he d'arribar més d'hora i fer que el rellotge em piqui la targeta. Llavors, quan arribo, el rellotge no me la pica, de manera que el pico jo amb la targeta. I ja ho pot veure.
0: Així no li farà mai la marca?
1: No, ja ho he notat, senyoreta Dimpy. El patró vol que torni a picar a les 5 en punt, però no ho penso fer. Clavaré la targeta a l'extrem d'un bastó i així picaré més segur.
0: No només, senyor Rebelli, és el carter.
2: Bon dia. A veure, aquest matí només una carta. Pel senyor Flywheel.
0: Gràcies.
1: Ei, ei, carter. Em penso que porta un parell de cartes per mi.
2: Cartes per vostè? Quin nom és?
1: El nom? És a les cartes.
2: Quines cartes?
1: Qualsevol carta. Cartes de poma, cartes de pòquer o potser alguna cartera plena.
2: No sap de què parla.
1: Mira, doncs vostè tampoc no sap de què parlo.
2: Bon dia tingui. Senyoreta Dimple, acabo de sentir el carter?
0: Sí, senyor Flywheel.
2: Esplèndid. Fàcil passar i farem una timba. Ah, ets aquí, Rebelli. Em pensava que t'havia enviat a la costa oest a preguntar l'hora.
1: Ah, ja l'he preguntat aquest matí l'hora. Miri, ho he apuntat en aquest tros de paper. La busca grossa era a les 9 en punt i la petita a les 7. Em penso que eren 2:15, però el rellotge no corria.
2: Que no corria? Per què no m'ho has dit? Havia apostat diners per aquest rellotge. Ets massa lent de reflexos, Rebelli. Hi ha alguna cosa que facis de pressa?
1: I tant, em canso molt ràpidament. Escolti, ara no dormo tan bé a la nit.
2: És estrany, de dia dorms la mar de bé.
1: Soc sonàmbul, i aquesta nit me l'he passat anant pel món a dormir. I estic molt cansat.
2: Vas pel món a dormir? Home, això té remei. La propera vegada que vagis al llit, agafa l'abonament de transports.
1: Però si no en tinc d'abonament, no tinc de res. Mai no em paga, mestre. Vull els meus diners.
2: Els teus diners? Deus voler dir els meus.
1: Senyor Flywheel, em deu 300 papers i els necessito.
2: Vejam, anem a veure què tinc. 50, 60, 80, 85, 90, 90, 90... Un dòlar? No, només tinc un dòlar.
1: Està bé, me'l quedo.
2: Ho sento, Rebelli, però això resulta que és el portamonedes de la senyoreta Dimple. Parlem seriosament. No els tinc ni els puc aconseguir, els 300 dòlars, de manera que, a canvi, et traspasso el negoci i em poso a treballar per tu.
1: Que treballa per mi? I com li pagaré el sou? Quedem el meu nom a la porta.
2: Bon home de negocis estàs fet, Rebelli. Costa 2 papers canviar el rètol de la porta, però podem canviar-te el nom gratis. Veiem, Flywheel, Schister i Flywheel. Jo sóc els 2 Flywheels, i Schister no pertany a l'empresa.
1: Llavors, per què hi ha el seu nom?
2: Mira, aquest Schister va fugir amb la meva dona. Vaig posar el seu nom a la porta en prova de gratitud. Digues, per què no pots fer servir el nom de Schister?
1: D'acord, canviaré de nom. D'ara endavant em dic Schister Rebelli.
2: Endavant.
0: Oh, Déu meu, és la policia.
1: Secreta.
2: I com ho sap?
1: Parla baixet.
2: Comissari, s'ha equivocat de lloc. El casino il·legal és a la planta de dalt.
3: Que tant me fan els il·legals. El que jo vull saber és si treballa aquí un home anomenat Rebelli.
1: Jo sóc en Rebelli.
3: Doncs miri, porto una citació per vostè.
2: Ah, així la situació canvia.
3: Repeteixo. Sóc aquí per presentar una citació.
1: No la vull conèixer. Gràcies.
3: Vejam si m'explico. He vingut a buscar a Manuel Rebelli.
1: A buscar-me. I per què em vol?
4: Jo no he fet res.
2: D'això em puc donar fe. No he fet res des del dia que el vaig contractar. Sisplau, no se l'endugui. És tot el que tinc. I això ja li pot donar una idea bastant exacta de la meva situació desesperada.
3: Prou d'aquest color. L'arresto en nom de la llei.
1: En nom de la llei? S'ha equivocat de persona. El meu nom és Rebelli.
3: Sí, i és justament Rebelli qui ha d'anar a la presó.
2: Quins són els càrrecs, comissari? I que no siguin massa elevats. M'he deixat la cartera als altres pantalons i porto posats els altres, ara.
3: Ah, vols saber quins són els càrrecs? Doncs miri, aquí. Llegeixes vostè mateix. Ja fanis, au, au, au, perquè la furgoneta se vaig esperant. Apa.
2: Escolta, això, Rebelli, és molt bo. 1, insultar dones a Pine Street. 2, lluitar al carrer. 3, insultar dones a 7 Street. 4, obstruir el tràfic. 5, insultar dones a Central Avenue i llançar un totxo a la vidriera. 6, resistència a l'autoritat. 7, insultar dones a Broadway i Main Street. Rebeli, tens alguna cosa a dir en defensa teva?
1: I tant que sí. Tots els càrrecs estan equivocats. Ah! Ah! Ah!

0: conseller. M'agradaria parlar amb el guarda.
1: Passi, senyoreta. Van Regal. L'està esperant.
0: Com està, senyor guarda?
2: Hola, senyoreta Van Regal. Feia temps que no la veiem per aquí.
0: És que aquesta no és l'única tasca d'assistència social que realitzo, sap? En aquesta època de l'any, la campanya de caritat nadalenca ocupa tot el meu temps. Que hi ha cap nou pres que pugui ajudar?
2: Doncs sí, tenim un home que es diu Rebelis. Fa una setmana que és amb nosaltres i va a judici dilluns. Ens costa molt de manejar-lo.
0: Deixi'm. Per què no em deixa que parli amb ell?
2: Podria ser una miqueta perillós, però si vostè vol, per mi no hi ha cap problema. El tenim just al fons d'aquest passadís.
3: És aquí, senyoreta Van Regal.
2: Rebeli, calla! Ei, Rebeli, aquesta és la senyoreta Van Regal.
0: Sí.
4: Doncs posi-la a la cel·la del costat.
0: Oh.
4: No tinc prou lloc aquí per ella.
2: Mira, Rebeli, aquesta amable senyora ha vingut especialment per ajudar-te.
0: Sí, per ajudar-lo a començar una nova vida.
4: No vull una nova vida. Encara no he acabat amb la vella.
0: Pobra ànima desencaminada. Potser li podré mostrar el camí de la llum.
4: Deixi estar la llum, senyora. Em fa l'efecte que està molt millor a les fosques.
2: Calla, Rebeli!
5: Ho veu amb el que ens hem d'enfrontar, senyoreta Van Regal.
2: Sigui com sigui, si creu que pot fer alguna cosa per ell, endavant.
0: Sí.
2: Si ens necessita, serem al nostre despatx, eh?
4: Magnífic! Si em necessita a mi, guarda, seré aquí mateix.
0: Home desafortunat, per què és a la presó? Què va fer?
4: Jo no vaig fer res, senyora. Dos homes estaven barallant. Ni tan sols els coneixia.
0: Oh, l'han tancat a la presó perquè dos desconeguts estaven barallant.
4: Sí, sí. Es barallaven amb mi.
0: Van començar ells la baralla?
4: I tant que van començar ells. Van començar just després que jo llancés aquell totxo.
0: Oh.
6: Al-lo-tra-lo-tra, donin, marxalam, que dol-gitano.
0: Si us plau, senyor Rebeli, el seu cas m'interessa. Creu que ha heretat les tendències criminals del seu pare?
4: No, senyora, el meu pare encara té les seves.
0: Oi, no ho acabo d'entendre. Potser m'hauria de posar en contacte amb els seus pares. Com es diuen?
4: Que com es diuen? Papa i mama.
6: Qui del gitano?
0: Parla com si li agradés estar a la presó.
4: Agradar-me? M'encanta, senyora. Menjo, dormo, dormo, menjo. No veig el meu patró Flywheel? Ningú no m'emprenya fins que ha arribat vostè? Ei, ei, què he de fer aquí?
0: Doncs he vingut a ajudar-lo.
4: Ah, em vol ajudar? Magnífic. Passi la segona veu.
2: Vostè, no es pot passar.
7: Rebeli, té una visita.
8: Escolta bé, l'Akai. Flywheel no s'ha acostumat que el deixin fora de la presó. Surt del mig, el trenco la cara. Rebeli, Rebeli, on ets?
4: Si és el Flywheel, digue-li que surt.
8: Rebeli, t'he sentit. Això em fas. Jo, que m'he pres la molèstia de comprar-te un magnífic pastís de xocolata i l'he transportat a través dels carrers i dalt de tramvies atapeïts de gent. Rebeli, només et puc dir una cosa.
4: Què, mestre?
8: Estic content d'haver-me menjat el pastís jo sol.
4: Magnífic! No m'agraden els pastissos de xocolata que porten els advocats.
0: Què hi tenen a veure, els advocats? Quina mena de pastís vol dir?
4: El pastís tropical. Xocolata amb advocats, endívies i pinya.
8: Rebeli, t'hauria de deixar aquí dins. Però per l'oficina jurídica Flywheel és una desgràcia que estiguis a la presó. Prou desgràcia que és ja que estiguis fora.
0: Senyor Rebeli, que no veu que tots dos volem ajudar-lo? Oi que sí, senyor?
8: Rebeli, qui és aquesta lloca?
0: Lloca? Mai no m'havia sentit tan insultada en tota la meva vida.
8: Doncs Déu-n'hi-do el terreny que basta, això. I no em puc estar de dir-li que vostè mateixa basta un terreny força extens, també.
0: Oh?
8: Escolti, Seria millor que toqués el dos abans no l'enderroquin ni aixequin un edifici d'oficines al seu terreny.
0: Jo em rento les mans en tot aquest afer.
4: Magnífic. Es podria rentar el coll, també.
0: Un carrer que el guarda senti la meva versió d'això.
8: Si veu el guarda, digui-li que porto un trencaclosques. És per aquell home que va esquartarà la seva dona. I ara, Rebeli, per treure't d'aquí...
4: Deixi-ho córrer, mestre. M'agrada estar aquí.
5: Vete la fosca nocturna, espolle, inxeris, basta l'immensa volta. Vete la fosca que te ha fet xicone...
8: T'agrada estar aquí de la manera com et tracten? Tu vius aquí i mira la mida de la teva habitació. El guarda té una habitació 10 vegades més gran que aquesta i només hi treballa aquí. Rebeli, la mena de vida que portes no s'adiu amb un home que val $5,000.
4: Ep! $5,000?
8: Home, això és el que ofereix la policia d'Albany.
4: Que la policia d'Albany ofereix $5,000 per mi? Quin desastre! La bòfia de Boston!
8: Què vols dir? Els Boston Bons?
4: És el mateix. Doncs ofereix 7.000 papers, viu o mort. Però no m'enreden, perquè sé que si són morts, no poden pagar.
8: $7,000 ofereixen? Home, no està gens malament. Em penso que acceptaré. Pensant-ho millor, potser podríem anar a voltar una mica abans de fer el fet. Que has estat mai a Chicago?
4: Sí, i vaig obrir un petit negoci.
8: Tu, un negoci?
4: Sí. Vaig obrir un petit banc mentre el vigilant no mirava.
8: Esplèndid! Et lliuraré a la policia de Chicago, però no acceptaré res més baix de 9.000.
4: Em pensa lliurar? Escolti, si em paguen 9.000, ja em lliuro jo mateix.
8: Ja hi som, sempre pensant només en tu mateix quan hi ha prou diner i prou glòria per tots dos. Escolta, et diré el que farem. Primer et trauré d'aquesta presó on l'única cosa que fas és perdre el temps. Després et lliuraré a la policia de Chicago, la qual cosa serà un plaer immens. I dividirem la recompensa en 3 parts. 3.000 per mi, 3.000 per tu i 3.000 per la persona que el lliuri, que per una estranya coincidència resulta que sóc jo. De què rius ara?
4: L'última vegada que un amic em va lliurar, només vaig aconseguir 20 papers.
8: Rebeli, un bon amic de debò lliuraria de fang.

0: Senyores i senyors, s'aixeca la sessió de l'Audiència Municipal fins al pròxim ajornament. Silenci a la sala! Silenci! Sa senyoria, el jutge!
1: Bon dia, senyor jutge!
2: Bon dia, Godzil.
0: Bon dia, senyor jutge.
2: Bon dia, bon dia. Reunit al tribunal pel tercer dia de l'encausament del senyor Emmanuel Rebel, procedim amb el cas. Senyor fiscal del districte, procedeixi.
3: Senyoria, senyores i senyors del jurat, estimable col·lega Flywheel, l'acusació de l'Estat descansa.
4: L'Estat descansa, eh? Suposo que deuen esperar que jo faci tota la feina mentre reposen.
5: Senyoria, tot aquest judici ha estat un frau, una farsa, una burda farsa.
6: Aquesta cançó la conec.
4: Quina cançó?
6: Sí, home, Barça, Barça, Barça, o tal camp, pam, pam, pam.
5: Ja ho veu, jutge, ja ho veu. Canvio la tesi de la defensa i alego bogeria.
6: Magnífic, patró. Sempre m'ha semblat una mica boig.
2: Senyor Flywheel, el tribunal no pot acceptar un canvi de legació a aquestes polsades. L'Estat ha portat tres testimonis que han vist Rebel·li barallar-se i insultar dones.
5: Això no és res, senyoria. Jo puc aportar 3.000 testimonis que no l'han vist ni barallar-se ni insultar dones.
2: Senyor Flywheel, són a punt els seus testimonis?
5: No, senyoria, i d'això em queixo. Només han comparegut tres testimonis. I jo em vaig pagar 8.
2: Oh, de manera que reconeix haver subornat testimonis. Què els ha donat?
6: Els dona un súbdit.
2: Els dona què?
6: Un súbdit, molt menys de la xifra que els han dit.
3: Senyoria, sol·licito que es treguin aquests últims comentaris per tal que no constin en acte.
2: En servei d'estenografia, treguin això del diari de sessions.
6: Ei, mestre, ja han tret dues vegades. Dos serveis fan doble falta.
2: Senyors, el tribunal els adverteix que no tolerarà cap més insolència. Senyor Rebel·li, puja l'estrada, sisplau.
6: Quin pis és, jutge?
2: Senyor Flywheel vol fer pujar el seu client a l'estrada.
5: D'acord, jutge, però recordi que ha estat cosa seva, això de fer-lo venir aquí, eh? Rebel·li, puja en aquella cadira.
6: Gràcies, mestre, però hi veig molt bé des d'aquí on soc.
5: Rebel·li, puja a l'estrada.
6: Està bé, està bé, està bé. Ja va.
0: Emmanuel Rebel·li, anem a prendre-li jurament. Alci la mà dreta.
6: Per què l'he d'aixecar? No hi passen taxis per mi.
0: Alci la mà. I ara, promet dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat?
6: Primer hauria de parlar amb el meu advocat.
0: Respongui sí o no.
6: Molt bé, doncs. No.
2: Ordre! Ordre!
6: Ei, jutge! Què és això de fer tant de soroll? Déu-n'hi-do l'edat que té per anar jugant amb un martellet.
2: Senyor Flywheel, sisplau, procedeixi amb l'interrogatori.
5: En Rebel·li, qui ho va fer? On eres la nit del 5 de desembre?
6: Què vol dir qui ho va fer? On eres?
5: És que tinc pressa i faig dues preguntes alhora.
6: Li puc fer una pregunta, mestre?
5: Dispara.
6: Que dispari? Molt bé.
5: Deixa de disparar el jutge, que no tens permís d'armes.
2: Senyor Flywheel, la seva conducta és absolutament indecorosa i impròpia d'un membre del cos d'advocat.
5: Indecorosa, eh? Creu que seria més decorosa si portés camisa?
2: Senyor Flywheel, vol fer el favor de procedir amb l'interrogatori.
5: Molt bé, jutge. Seguirem les meves preguntes, però no cal que posi aquesta cara, home. Després de tot, això no és pas cap acrament. Rebel·li, digues tres presidents dels Estats Units.
6: Ah, no m'enredarà pas, mestre. Només hi ha un president dels Estats Units.
3: Senyoria, l'Estat protesta davant d'aquestes preguntes irrellevants. Per què no li pregunta al senyor Flywheel, el seu client, si va insultar aquelles dones o no?
5: No sigui ximple, col·lega. Aquesta pregunta és massa fàcil. L'Estat Flywheel és gran vell i té la seva manera de treballar característica. Observi com m'enxampa el seu testimoni. Miri, miri, miri, miri. Rebel·li, digues un número de l'1 al 10.
6: 11.
5: Perfecte! Ara, Rebel·li, digues al tribunal. Vas insultar aquella dona?
6: Quina dona?
5: Aquella a qui vas dir vell espantall desmanegat.
6: Ah, jo no la vaig insultar, mestre. Només li vaig dir que si fos un pèl més agradable, semblaria una vaca.
5: Rebel, i això m'ofèn. La meva dona resulta que sembla una vaca.
3: Senyoria, l'Estat protesta. L'acusat està canviant el seu testimoni. És la segona versió que explica. Veuen?
6: Què vol dir, segona versió? Jo potser em barallo i insulto dones, però no sóc un subversiu.
2: No rebel·li. No dirigeixi els seus comentaris al fiscal del districte. Parli pel jurat.
6: Molt bé. Parlo pel jurat. Hola, jurat. Com estan? Està molt bé que el jutge no els cobri res per aquí.
2: Ordre! Ordre! Senyor Feigl, prossegueixi amb el seu interrogatori.
5: Estic tip de fer-li preguntes. Per què no n'hi fa unes quantes al fiscal?
3: Senyoria, l'Estat no té cap pregunta. El mateix testimoni de l'acusat ja és, creiem, prou incriminatori per condemnar-lo per sobre de qualsevol al·legació.
5: Ah, vostè i les seves grans paraules. Només prova de lluir-se davant el jutge. Doncs ell tampoc no les entén. Oi que no jutge, eh? Senyores i senyors del jurat, els demano que parin atenció al meu discurs de cloenda. Poden prestar-me'n una mica ara i la resta del préstec quan acabi, que jo ja pararé. Senyors, tot el que en Rebel·li vol és una vindicació.
6: Què diu ara? Què diu ara? No em vull pas cap vindicació. Només vull acció.
5: Ho veuen, senyores i senyors? Ha estat l'ambició de tota la meva vida fer una acció positiva que em portés a guanyar un cas. Això m'ha portat a l'extrem d'agafar coses com aquesta. Sisplau, amics, siguin bons. Condemnin-lo la propera vegada que vingui quan porti un altre advocat. Senyors, si m'ho permeten, els explicaré la trista història de la vida d'en Rebel·li. Des que va perpetrar el seu primer delicte quan tenia 9 anys, ha estat arrestat 34 vegades, però el nombre de condemnes només puja a 33, la qual cosa prova de manera concloent que és un bon noi, senyors, però que té males companyies. No em malinterpretin. El seu rècord criminal no és del tot dolent. A la presó de Sant Quintí va guanyar el primer lloc en la competició de trituranem de rocs. Quan es va graduar d'allà, va anar a 5-5. Va marxar durant la gran evasió. Vull dir que s'havia especialitzat en l'art de les evasives just abans de marxar. I per què va anar a 5-5, senyors? Va anar a 5-5 només perquè li agrada la música.
6: És cert, és cert. Bati de tots que no torna a Espanya.
5: Rebel·li, em faràs el favor de ficar el cap sota el martellet del senyor jutge? El fiscal els ha dit que en Rebel·li es va estar 3 anys a presidi. Això és una mentida maliciosa. Es va escapar després de la segona setmana. No s'hi hauria quedat tant de temps, però li encantava el menjar que li donaven. El fiscal del districte també els ha dit que en Rebel·li va passar 6 mesos a la presó local. Senyors, això sí que és veritat. Però els ha dit el fiscal per què s'hi va passar 6 mesos? No, senyors, no. Ja us ho diré jo per què. En Rebel·li es va passar 6 mesos a la presó local perquè el van deixar tancat a dins i a més no volia separar-se del seu pare.
2: Senyores i senyors del jurat, com a president d'aquest tribunal us ordeno que es retirin a deliberar i tornin amb el veredicte corresponent de culpable o no culpable.
7: Senyoria, els membres del jurat ja hem arribat a un veredicte. Declarem que l'acusat Emmanuel Rebel·li és no culpable.
5: Felicita'm, Rebel·li. Crec que sóc prou bo,
2: Senyors membres del jurat, considero el seu veredicte absolutament insatisfactori. Els acomiado sense cap agraïment.
5: Un moment, jutge. No els pot acomiadar vostè, aquests jurats. Els vaig contractar, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi a Collserola està en fase d'estabilització. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballaran amb 50 dotacions sota la nit, refrescant la zona i vigilant els flancs, i esperen que la davallada de temperatura els ajudi. Els equips d'emergències han desallotjat aquesta tarda de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró. Es tracta de 35 veïns dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví, que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges és alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. De moment, el foc afecta unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, s'ha mostrat preocupat pel vent.
2: Inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat, el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues amb mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Hi ha afectacions a la mobilitat. S'han tancat les estacions de l'L11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana, Rodalies, a causa del fum i a petició dels bombers. S'ha aturat la circulació dels trens de l'R4 entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Pel que fa als busos, hi ha desviacions a la línia B27, 2747, 182 i 227, amb 25 parades afectades. El Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i ha activat un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'executiu espera que la declaració per la seguretat nacional permeti accelerar l'expulsió dels adults migrants, resoldre les sol·licituds d'asil, determinar el futur dels menors i impulsar mesures econòmiques. I una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Barà. Totes dues van resultar ferides, en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Barà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des de dissabte. El succés va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I acabem. La temperatura mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1 graus, el 22 d'agost. Segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copernicus, aquest registre és el més alt mai anotat en gairebé 50 anys. El valor supera, encara que sigui per poc, els 21,09 registrats al març de 2024. Aquesta sèrie es calcula en dades des de 1979.

d'estiu 2023 a Ràdio Molins de Rei. Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

0: molt bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i això que escolteu és el, com us deia, el Quan comença la nit, un programa de Ràdio Molins de Rei que es dedica exclusivament o quasi exclusivament a les veus de dones. Volem posar això, ser aparador de veus de dona que a altres llocs no sonen, ja sigui per l'estil musical o simplement pel fet de que són dones. I tot i que hi hagin persones que alguna vegada em comenten, vols dir que cal? Sí, vull dir que cal. Estic completament segura. Bé, la setmana passada us vaig posar un mos molt petit. Vam acabar amb un tema de Tina Turner, que està dintre l'àlbum What's Love Got to Do With It, que és una pregunta, i bé, el meu anglès de Palafrugell, Proud Mary, un tema de la Creedence Clearwater Revival, que ja, de fet, quasi bé tothom es pensava que era d'ella quan cantava amb l'impresentable del seu exmarit, per sort per ella, ex, i se'n va anar molt lluny, molt lluny. Proud Mary, Tina Turner, gran tema, i us vaig deixar amb el caramel a la boca i ara crec que paga la pena que l'escoltem sencera. Benvingudes al Quan comença la nit.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

I un cop escoltada aquesta superbèstia de la música que és Tina Turner, i anava a dir era, però no, és perquè encara la recordem, perquè la posem i pensem en ella. Doncs és el moment de recordar-vos a qui acabi d'arribar, que això que escolteu és quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei, que sóc la Fermina i que posem música amb veu de dona. Ara ens anem fins a l'Argèlia, ens anem a escoltar una senyora que es diu Suad Massi, que és considerada una de les veus més boniques del nord d'Àfrica i que ha forjat la seva reputació al llarg de més de 20 anys de carrera. Ella, on el seu leitmotiv és la llibertat i la justícia, i d'això intenta que parlin les seves cançons, impregnades d'amor, altruisme, valentia i amb una voluntat constant d'erradicar la violència. Que escoltarem doncs un tema que es diu Chibani. Chibani ve a significar home del cabell blanc o una persona gran, suposo que com a, doncs, com a imatge del que podria ser la sabidoria o amb el paper de memòria de la història dels pobles, no? No us la desquajaré ningú més. Si teniu ganes, tafanegeu, que segurament que trobeu alguna cosa. Està aquest àlbum i aquest tema està dintre d'un àlbum d'enguany que es diu Sagate, i us convido a escoltar-lo. Té una veu realment meravellosa la senyora Suad Massi, i aquest tema, Chibani.

Us aconsello que no us el perdeu, que l'escolteu sencer, perquè no hi ha ni un sol tema. O a mi, no sé si per la novetat, perquè, però m'ha semblat un disc meravellós. Com aquest, també és una novetat, el primer llarga durada de la senyora Miina, una cantautora canadenca, que no sé si el seu nom ve del finlandès o no, però ho deixem. És Miina amb dues is. Where the Lights Goes és un àlbum amb 10 cançons d'enguany, té un mes i escaig, i realment aquesta senyora, i no utilitzo paraules meves, faig servir com la defineixen a la revista Rifflandia, diu, la seva veu és el so de la llum del sol tallant el fullatge. I també diuen que combina calidesa, intimitat i profunditat emocional. Sigui com sigui, és una música que no ens deixa indiferents, a mi no em deixa indiferent, i suposo que és per això que la vull compartir, que ja sabeu que hi ha el més bonic del món és compartir les coses que ens agraden, perquè la felicitat, l'alegria, quan la compartim es multiplica, i la música doncs és una de les coses que a mi en concret em dona alegria i m'agrada compartir, encara que en algun moment siguin cançons melangioses i demés. I ja m'estic anant per Los Cerros de Úbeda. Bridge on Fire és el títol. Miina és qui la interpreta des de Canadà. Ens hem anat d'Algèria al Canadà i fem aquest saltiró.

I aquesta meravella que té la música, que és poder saltar en l'espai i el temps, hem estat a Suïssa amb Tina Turner, hem estat a Canadà, a Algèria, i ara ens anem, o Algèria-Canadà, i ara ens anem a Califòrnia, a Santa Mònica en concret, amb una senyora que es fa dir Gemeth, que en realitat el seu nom és Jimmy Templeman, i ella és una xelista i escriu cançons i composa temes i els toca i fa versions com aquesta d'un himne dels 90 dels Smashing Pumpkins, que era Ballet with Butterfly Wings. Ella l'ha tret com a single i crec que paga la pena que escolteu aquesta versió. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Em poso ja a la ratlla amb qui em quedo. Els Smashing són els Smashing, està claríssim. I els 90, tot i que a mi em toca més la música dels 80 que la dels 90, la dels 90 també, però sobretot més la dels 80, aquest tema, meravella. I tal i com ella el fa seu, encara més xulo. The world.

I l'Anna Ferrer, que ja s'ha convertit en una assídua d'aquest programa i m'encanta tenir-la, doncs ha tret un nou single del que serà el seu àlbum, que està a puntet de sortir. Es diu Los panes, los hijos. En directe va ser una meravella, la posada en escena de l'espectacle PA. No només és un concert de música, com us deia, és una performance, és una meravella. Doncs bé, també ha acabat de sortir del forn, mai millor dit, aquest PA, Los panes, los hijos, que vol explorar la continuïtat de les generacions, la identitat. Utilitza els fills com a pans, que neixen d'una mateixa massa, d'un mateix linatge. Música íntima, la seva manera de fer, ja ho sabeu, multipremiadíssima, i s'ho mereix, i sempre crec jo que tindrà un lloc en aquest programa. Perquè sí, perquè fa molts anys que la segueixo, des que formava part de Messengers, i crec que cada cop ho ha fet millor, i que amb aquest pas supera, és una meravella. Los panes, los hijos, Anna Ferrer.

0: llanto, un espanto, mi manto, un delirio. Le canto tu llanto, un espanto, mi manto, un delirio. Le canto tu llanto, un espanto, mi manto, un delirio. Le canto tu llanto, un espanto, mi manto.
1: El tema que escoltareu ara, doncs, també és una versió. Avui han sortit algunes versions en el programa i aquesta n'és una altra. És una versió de la versió que Sílvia Pérez Cruz fa del vals vienès de Leonard Cohen. Qui el fan? Una gran cantaora que és de Jaén, que es diu Laura Marchal, que jo vaig conèixer aquí a Barcelona i que l'he vist en directe i és meravellosa. Sé que la paraula meravellosa apareix molt, molt de manera reiterada en el quan comença la nit. Per cert, abans de continuar, anem a fer una aturadeta. Portem quasi bé la meitat del programa i és potser hora de recordar a qui acabi d'arribar que això que sona és el quan comença la nit, que esteu escoltant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. Un programa que també es pot escoltar via internet, buscant el podcast a la pàgina web de la ràdio nostra. Busqueu quan comença la nit i teniu podcast des del setembre del 2012, que l'amic Jan, quan fa promoció del programa, ja s'encarrega de recordar-lo. T'ho agraeixo molt, Jan. I bé, doncs això, que escoltem música amb veu de dona, no des de 2012, però sí des de les 5 darreres temporades. I com us deia, en el tema que ve ara, que és una versió de la versió que fa Sílvia Pérez Cruz del vals vienès, l'interpreten Laura Marchal, una trompetista joveníssima que és Albert Mengú, que ja va començar a la Sant Andreu Jazz Band, a més també canta, a part de tocar la trompeta, i que després els acompanya Víctor Franco a la guitarra. Pequeño vals vienès, per continuar el quan comença la nit d'avui.
2: En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte.

I tinc a vegades un problema quan escolto un tema que m'agrada molt i remeno a les xarxes per poder tenir informació. Quan és gent que tot just acaba de començar o que fa poc ha començat o que bé, doncs no arriba sovint a on estem nosaltres, doncs em trobo que la comparant contínuament amb homes. Ho fa semblant a... Et recorda el senyor tal. I és igual, no ho faré. Ella es diu Soamba, és una música i compositora estadounidenca de Tennessee, saxofonista, free jazz, apalatxes, ja sabeu que és la part més pura de, potser del folk i de la música que es fa als Estats Units. Hi ha una base de blues, van fent gis i sobretot és que té una veu meravellosa. Per enèsima vegada, paraula meravellosa en el programa d'avui, perdó. Another Time és el seu single d'avançament del que serà el seu àlbum Icefall, això. El tema Another Time i Zoamba és qui l'interpreta.

I la que ens ha entrat sense avisar és la incomparable Valérie June amb aquesta cançó You and I, que és una cançó per compartir amistat, establir intencions positives, fins i tot és una cançó perquè ens doni bon rotllo quan estem soles, sí? I bé, pensat, està millor que la presentem després de la Soamba. En Valérie June és de Tennessee i jo crec que està bé posar seguides a dues senyores de Tennessee, cadascuna el seu rotllo, però alhora, doncs, això, donant una bona vibració, cadascuna a la seva manera, com us dic. Espereu que estigueu disfrutant del programa d'avui. No sé si donarà temps a posar-ho tot, però continuem amb música en clau de dona. També us vull recordar que teniu un correu electrònic en el que posar-vos en contacte amb el programa, és a dir, amb mi. És fermina10869@gmail.com, fermina10869@gmail.com. Per qui tingui dubtes, pot enviar flors. Si junteu els números, podeu enviar flors en aquesta data. Dit això, perquè dedico, és que a vegades m'ho pregunten, no? A intentar fer això, reflectir, doncs, totes les veus de dones que habitualment no surten a la palestra. Sí que moltes vegades us poso música que potser surt en altres emissores, però posem moltíssima música independent i aquesta costa una miqueta més de que en surti. Llavors, nosaltres som una ràdio petita, ja us recordo que esteu a Ràdio Molins de Rei, 91.2, ja sabeu aquestes coses, i que aquest és un programa petit, sense cap mena d'aspiració, dintre d'una ràdio petita, però que no vull deixar, doncs, de tenir aquest, ja que tinc l'oportunitat, doncs, fer servir aquest pont per visibilitzar més encara les veus de les dones que canten. I ara és el torn de la senyora Emily Wells amb un tema que estic segura que us he posat en alguna altra ocasió i segurament que no fa gaire, però és un tema que fa dies que em dona voltes al cap i el volia compartir. Què us puc dir d'aquest tema que es diu Stay Up? Stay Up és una peça de la senyora Emily Wells, com us deia. Està dintre del seu àlbum de l'any 22, que es diu This World Is Too For You, i parla de vulnerabilitat, del desig de que ens vegin, del reconeixement, però no és el reconeixement de que et posin medalles i no, el reconeixement de estic aquí i tinc una funció i probablement la meva funció forma part d'aquest engranatge i fa que funcioni, sí? Fa que allò es mogui, que aquest engranatge es mogui. Ella amb aquest tema, doncs, intenta parlar d'això, d'aïllament, de reforçar la idea de la necessitat profunda d'afecte, de que la gent la tingui en compte, de que els altres la tinguin en compte. Al cap i a la fi és la recerca de la connexió humana davant de la immensitat del món natural. Ja he donat la parrafada, això que m'agrada fer tant i que sempre dic que no tornaré a fer, però caic a quatre grapes, i ara és el torn de la música d'aquest Stay Up de la senyora Emily Wells, que és, ella munta performances, no fa només música. Ella fa tota una posada en escena quan fa les presentacions de la seva música. Espero que us agradi i gràcies per fer-me companyia una nit més.

I si us adoneu, doncs Emily Wells juga amb l'electrònica també. I pensant en l'electrònica, hi ha una dona que m'agrada molt, que és Cora Novoa. Sabeu, us he parlat d'ella en alguna ocasió. De fet, quan s'havia de fer aquest superfestival que finalment es va haver d'anul·lar, que només es va poder fer un primer concert, doncs que era un festival tot de dones, doncs una de les actuacions que havia era Cora Novoa. I ella ha fet molts remixos i demés. I col·labora, en aquest cas en el tema que escoltareu, amb Zara, amb un tema que es diu La Ternura. Però aquest tema està inclòs en un àlbum del 2026, estigui també acabadeta. En realitat és un EP, el que passa que és són força llargs tots els temes. I bé, doncs en unes cançons de Zara, doncs d'aquest àlbum, doncs està el Per Arnau IV, està Alexandra, està en Hidrogenés, i en un dels temes, que és La Ternura, doncs està Cora Novoa col·laborant amb Zara. Tot això que us explico és el que us deia. Cora Novoa, DJ, compositora, sobretot de música electrònica, és cuidadora, és que diuen que és curadora musical, però no només és curadora musical i locutora que col·labora en un programa de Radio 3 que es diu Laberinto, sinó que ja investiga la veu i és directora creativa i com us dic, ella busca la intersecció i està treballant des de fa molts anys entre el cos, la tecnologia i l'escena. Continuo posant música, que és el que toca. La Ternura, Cora Novoa remix, barreja d'aquestes dues superdones, Zara i Cora, i Cora, això mateix. Espero que us agradi. És electrònic, vale? Hi ha molt de remix, com us dic, i bueno, és que em venia de gust després d'escoltar l'Emily Wells.

I ara el que faré serà deixar que entri el tema que ve a continuació, amb el que vull acabar el programa d'avui, perquè... Oh! Us sona? Bé, és la versió que fa Cat Power d'aquest tema de Bob Dylan.

Bé, doncs jo sé que algú a qui li agrada Woody Guthrie no em perdonarà que digui que no m'agrada gaire Bob Dylan, però bé, versionat per la senyora Cat Power, sí. Us vull donar les gràcies per estar aquí una nit més, per fer-me companyia i per compartir músiques amb veu de dona amb mi i jo compartir-la amb vosaltres. Un petó. Bona nit, adeu-siau.

0: Open.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.